0: aconseguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: de la calçotada.
1: Tota la informació i els millors èxits.
2: Ràdio Manlleu 107 FM.

0: facis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a 8ens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màximes que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J-660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
2: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8ens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Ei. Anna Mena, com és, Anil?

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora, des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
3: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. L'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs, aquest matí s'ha enviat l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més, doncs, també, si cal, podrien... allotjament si fes falta.
2: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
3: Vale, moltes gràcies.
2: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
4: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
2: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i 1 a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: It was almost long.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
3: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
3: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
1: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants ben poquets, i tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i sobretot el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
5: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
5: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
6: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
1: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
5: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Caproig.
5: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
1: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
7: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
8: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabaran, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i a Cruïlles, però ara mateix També ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent, i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí, i que encara, a hores d'ara, la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
3: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
8: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha dos incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests tres incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens han fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
1: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
5: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
5: La mort a 13 del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
10: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
9: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
11: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
9: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
13: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
12: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
0: Notícies en xarxa.
1: És un altre dels titulars destacats a la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Dallès, bon dia.
14: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
17: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
18: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
17: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
19: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
17: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
1: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
20: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
21: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
20: Paniques també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
17: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela.
17: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
1: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
17: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
1: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
22: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
23: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
22: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
2: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda, a partir de les 6, s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor, Ramon Soler.
4: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
2: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
1: I és moment per a la cultura. Estem amb Bryan Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
7: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de que salós hem venut massa cor.
1: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
5: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
24: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
1: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
5: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
1: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
25: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
3: tinguin.
8: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
3: Yes, sure.
8: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
3: In Barcelona? No, we are ready.
8: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
25: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
9: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle.
25: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
10: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
25: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
1: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
28: Nutrició amb Laura Crosas.
29: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fosc sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombra, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombra principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva amb vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. Al cap d'operacions, els bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent amb un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats de l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb Televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de del centre de control de bombers per a aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia. Des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit en atenció aquí tant pels bombers a vora les dues al migdia és el que preocupava més i que és on centraran més esforços, que són evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballen és que els forces de seguretat com els d'Esquadra tinguin en marxa de dues hores, doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que estan tallades, que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, a les localitats que són prop al port, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda, doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden consultar les àrees cremades, i que, doncs, des de l'agent rural d'Esquadra també es comença a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que a hores ara crema aquí al matí de la barra d'aquest municipi, no només la Bisbal d'Empordà, que també s'han enviat a l'aigua a les llibertats de l'Aro i de l'Aro.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut, doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. De seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies, doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui, pel que fa a la informació, és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya, i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Montcarvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
15: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
17: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIS. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIS de Vic, que són dos CSIS, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies, ho hem pogut fer en 45 dies.
16: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida a la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
18: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
19: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
18: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
20: La climatització de les 5 escoles bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
20: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema a les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
18: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijuan.
22: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'ENA 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
23: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
24: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a el que seria la campanya de pera.
23: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la immigració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de que els agrada el món de la música, totes les generacions de que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic

0: anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als tres incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
2: Tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també bueno, és un reconeixement.
1: La selecció espanyola de futbol ja és dels vuitens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
3: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 8:45 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:45 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
7: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
8: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
9: Lo del business, ¿te parece bien?
10: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
6: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
11: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
6: Ah, Normal, la mort prematura del xèrif

0: de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
1: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
2: Daddy.
3: Humphrey.
2: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
0: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
4: Dinosaurs! Ah!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60 de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
1: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de trets aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
3: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, has deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
1: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents. I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys i després de més de 60 de carrera. El conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4. Són les 4. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
2: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà. Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
2: Hem de confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
1: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
3: Sí, des d'agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics. Bàsicament, a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
1: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà a l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable. Tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Temple d'Àrium de demà.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
1: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
0: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinats 225 bombers. El foc ha entrat de ple a les Gavarres, crema sense control i, segons els bombers, és un incendi de sisena generació amb una creació d'un pirocúmul violent. El govern ha escalat el pla perquè sentíem també, com deia, hi ha simultaneïtat de dos incendis a la Bisbal de l'Empordà i a Vilademuls al Pla de l'Estany. Protecció Civil recorda, demana que es posposin els desplaçaments en aquesta zona, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, sobretot des de l'àrea de Barcelona. I el Departament de Salut té com a objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que al setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts, Bus, els Catàrrecs i la Ludwig Bank.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Són les 7.
1: Són les 7. Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
2: Avui és divendres 4 de juliol de 2026, tal dia com avui de fa 6 anys, l'any 2020, el Mercat Municipal de Manlleu va inaugurar l'exposició fotogràfica Proud to Be, de l'estudiant Eulàlia Montaner, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. La mostra amb imatges de les celebracions Pride de Barcelona i Londres volia visibilitzar la lluita, la llibertat i la diversitat del col·lectiu LGTBIQ+. Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, l'Arnau Casals. A continuació repassarem els actes més importants d'aquest cap de setmana a Manlleu. Avui, divendres 3 de juliol, s'inaugura l'exposició

el va pintar un cec, de l'Adrià García Sorribas. García parla amb les seves obres de la vida corrent més enllà de l'amor, un amor que, segons García, impedeix veure les coses tal com són. L'acte se celebrarà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'exposicions a Can Puget, a la baixada de la Fidela U3 de Manlleu, i la mostra es podrà visitar durant tot el mes de juliol a la sala d'exposicions. També aquesta tarda arrencarà la Festa Major de la Miramirosa. Serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça del barri amb l'encesa de graelles, i a les 8 hi haurà un concert en directe a càrrec de Dani Antinajas. L'esdeveniment social durarà tot el cap de setmana amb activitats per tots els gustos, com la Festa de l'Escuma, que serà dissabte a partir de les 5 de la tarda, o la Caminada Popular diumenge a partir de les 9 del matí. Aquesta nit també trobarem fins a 3 propostes culturals per a tothom. A partir de 8:45 del vespre hi haurà el concert de Cor d'Ucoques al Casal Popular Boira Baixa a Manlleu. A les 9:30 de la nit, el grup de rumba catalana Tumbalotó actuarà dins el cicle de les Junes al Ter, a la zona de l'embarcador del passeig al Ter, i la cantant Bruna Enfruns realitzarà el primer concert del cicle de música en directe dels ritmes al tennis, al Club de Tennis Manlleu. Tampoc faltarà una nova ballada estiuenca a sardanes de l'agrupació sardanista manlleuenca amb la Cobla Ciutat de Girona. Serà aquesta nit a partir de 9:45 de la nit a la plaça Fla Bernardí de Manlleu. Dissabte 4 de juliol tindrem més propostes culturals amb els concerts musicals de Llum de Lluna a partir de les 9 de la nit a la plaça del barri de la Miramirosa. També el concert d'Estrès Rural a partir de les 7 de la tarda al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu, i la nit del Pub Kiss a partir de 9:45 de la nit a la terrassa del Casal Boira Baixa. I també aquest diumenge hi haurà el cicle de concerts dels Vermuts del Ter amb el grup de versions Sweet Dreams. Serà a partir de les 12 del matí a la zona de l'embarcador del passeig del Ter, i a 9:45 de la nit es realitzarà la xerrada La Vall del Jordà, la lluita per l'aigua i la terra palestines amb l'activista palestí Rashid. Serà al local social del Casal Popular Boira Baixa. Si voleu més informació de cadascuna d'elles, la trobareu a l'apartat d'agenda del ter.net. I en l'apartat d'informació de servei, informar-vos que la farmàcia a guàrdia d'aquest cap de setmana serà Lluïsa Rosell, al carrer Montseny, número 71 de Manlleu. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, l'Arnau Casals. Gràcies per confiar en nosaltres, i que acabeu de passar una molt bona tarda i un bon cap de setmana.

Bona tarda i sigueu benvinguts al tercer programa i aquest especial temporada, final de temporada del 107 Esports de Ràdio Manlleu. Qui serà el protagonista d'aquest tercer entrega serà el capità del primer equip de l'AS Manlleu, en Martí Soler. Recordem que podeu recuperar tots els programes anteriors del podcast de la web de Ràdio Manlleu, també a YouTube i a Spotify. Al control tècnic tenim l'Arnau Casals i jo com a presentador, Eloi Rubio. Comencem aquest tercer capítol. Som-hi!

0: I com hem dit a l'inici en aquesta presentació, tenim el capità de l'AS Manlleu, Martí Soler. Què tal?
1: Bé, molt bé.
0: Per començar aquesta entrevista, crec que podem resumir aquesta temporada de l'AS amb una frase. Ens heu fet patir.
1: Sí.
0: Fins l'últim partit de la temporada.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Jo crec que mentre estiguem a aquesta categoria serà algo de cada temporada. Al final és molt complicat arribar a les últimes 3-4 jornades sense jugar-te res. Si t'hi fixes, tots els equips que han quedat a dalt o baix fins a les últimes dues podia passar de tot.
0: No, per què creus que és això? O sigui, és per la gent que no sàpiga com funciona la Lliga Elite, heu quedat gairebé tots amb els mateixos punts. O sigui, no sé, el que té més no sé quants en té, crec que en té 40 i alguns, i vosaltres teniu 38. Vull dir que tampoc hi ha una gran diferència.
1: No, aviam, sí que és veritat que el fet de fer una sola categoria, com era antigament Primera Catalana, fa que sigui una categoria de nivell i molt igualat. Si li sumes que pugen els dos primers i fins al sisè fa playoff i te'n baixen tres o quatre, et queda allà a l'àrea de ningú, et queda molt poca gent. Llavors, per poc que facis dos, tres partits seguits guanyats o dos, tres seguits perduts...
0: Totalment, és una mica... Ara repassarem al llarg d'aquesta entrevista, però ara que us heu salvat, que ja fa un parell de setmanes que es va acabar, o un mes que es va acabar la Lliga, quines sensacions tens?
1: Sensacions que podríem, per equip i per com ha anat la temporada, podria, en comptes de dir-te, hòstia, sort que ens hem salvat, jo crec que hem de ser exigents, i teníem equip i jugadors i entrenadors, teníem tot per fer una temporada maca, i jo crec que per estar amb els equips de dalt. Però al final el futbol és així, i quan sembla que tot ha d'anar bé va malament, i mira.
0: De fet, a l'inici d'aquesta temporada, vull dir, estàveu gairebé al màxim nivell de la competició.
1: Sí, bueno, jo crec que vam començar la temporada arrossegant la dinàmica positiva de l'anterior, que vam acabar guanyant-ho tot, ens veiem molt superiors a tots, i vam començar amb aquesta dinàmica. Sí que és veritat que la que vam encadenar dues derrotes seguides, jo crec que vam pecar molt de joventut. Tenim un equip molt jove, i això es va notar moltíssim amb falta d'experiència, de lideratge, de caràcter, digue-li com vulguis, però a nivell futbolístic hi havia molt bon equip. Sí que faltava, des del meu punt de vista, ens va faltar aquest punt d'agressivitat, de competitivitat que no ens va deixar seguir amb la dinàmica positiva de l'any passat.
0: Quina creus que va ser la derrota que vas dir, ui, això se'ns complica de veritat?
1: No me'n recordo quina va ser concretament, però sí que quan vam començar a perdre partits a casa, ja la primera volta, quan vam començar a perdre partits a casa, a mi no em feia bona espina. Més que res, perquè, mira, fora, jo tenia clar que a la que vaig veure els dos, tres primers partits que no competíem gaire, ja vaig dir que fora ens costaria molt aquesta temporada.
0: Què ha passat a fora? Només heu guanyat un partit, què ha passat?
1: És el que et dic, la falta aquesta d'experiència i de competir, d'anar i d'agressivitat que et donen, al final això t'ho donen normalment jugadors amb veterania o amb experiència, aquest any no li teníem. Hem tingut baixes molt importants respecte a la temporada anterior, Richie, Ivan, Isaac, Raúl Campayo, jo no he pogut jugar. Érem jugadors que portàvem molts anys al Manlleu, que teníem edat ja, que amb experiència, i que en aquestes situacions tirant del carro, i aquesta temporada s'ha trobat a faltar això. Hi havia molta joventut, que ja et dic, hi havia molt talent, però a l'hora de treure aquest caràcter i aquest impuls, tenies en Toni Rossell, en Joel, Pol Pous, però faltava una miqueta més, i a fora de casa s'ha notat molt.
0: Bueno, aquest rodatge, no?, que deies de la Lliga Elite, que és tan igualada que a la mínima derrota, vull dir, ja aneu cap a baix. I també un dels fets que segurament han marcat més el vostre equip aquesta temporada ha sigut el canvi d'entrenador a mitja temporada.
1: Sí.
0: Com ho veu viure aquest moment? Que diuen, us treuen a Cata, posen a Luis Gallego, com veu viure aquest canvi?
1: Aviam, no va ser fàcil, més que res, perquè tots confiaven molt en Cata i tots érem conscients que no, per res era culpa seva. O sigui, el cos tècnic estava fent la millor de les feines, tenien tots els rivals analitzadíssims, ens deien cada partit què passaria, acabaria passant, I al final passava, s'entrenava bé, tot tenia sentit, no era un despropòsit que diguis, oh, canvia l'entrenador, això no s'aixeca, no, al contrari. Però sí que és veritat que en Cata va ser valent i va dir, tu, jo tinc la sensació que si jo marxo, ja no perquè sigui culpa meva, però si jo marxo, hi haurà un canvi de mentalitat d'alguns jugadors, i es notarà la diferència. Ell va tenir raó amb això, el canvi...
0: Quin va ser el canvi que veu trobar amb Luis Gallego?
1: Bueno, va venir un tio amb ficar caràcter. Va venir amb un mètode més del futbol d'abans, de jugar un futbol pràctic i anar-hi, mossegar. I al final això, amb aquests nanos joves, quan tens un tio que en comptes de dir-te va, et ve i et diu mossega o no jugues, pues, sobretot els primers partits es va notar. I ens va donar punts, que va ser el que ens va fer treure d'allà sota.
0: També el tema punts ha sigut complicat aquesta temporada amb la federació. Sí. Us va restar un punt.
1: Sí, sí.
0: O sigui que una mica més, i aquest punt que us resten us porta a baixar.
1: Sí.
0: Vull dir, que com veus aquests canvis de normatives, aquestes normatives?
1: Bueno, jo crec que la federació va fer el canvi de normatiu. Si apliques la normativa aquesta que han ficat, l'apliques bé, té tot el sentit del món. Ara, si l'apliques com la van aplicar amb nosaltres, bé, és una mica ridícul. Jo crec que amb nosaltres va ser més les ganes de treure'ns el punt per tot el que va passar amb el recurs de Sant Just.
0: Sí.
1: Que no, quan...
0: Clar, partim de la base que us donen un partit.
1: Sí.
0: O sigui, que guanyeu 3 punts i us en resten un.
1: Però, o sigui, quan ens donen aquests 3 punts, ell, la federació, no ens va donar la raó. Però com que el Malló, en comptes de quedar callat, nosaltres sabíem que teníem raó, vam anar a un òrgan superior i els va donar, els va picar una miqueta a la careta, i jo crec que allà es van enfadar i va ser quan va dir, bueno, pues, ara la mínima que puguem, i a la mínima que vam poder, perquè ja et dic, una picabaralla entre una persona d'un equip i una persona de l'altre equip, jo crec que passa a totes les grades del futbol del món mundial. Si t'han de treure punts cada cop que passi això, acabarem amb 0 punts tots els equips.
0: I també posar una mica en valor la vostra afició als Àngels Caiguts, que han estat allà cada partit, tant fora en alguns partits com aquí, com al Municipal Ple. Sempre diuen que el Manlleu és els camps, no, de futbol base o de futbol no tan professional, que estan més plens de Catalunya.
1: Sí. És d'admirar, i la veritat és que jo els hi vaig dir a ells, els Àngels Caiguts, i quan intentem fitxar un jugador o quan intentem renovar gent, els Àngels Caiguts és un dels motius i un dels temes que surt sempre a la conversa, perquè és algo que no té que pocs equips tenen, i són sempre, i són a casa, i són, ara estan venint a fora també, però sobretot a casa, al final és aquest punt extra que ens dona, que fa que a casa juguem el triple de bé i competim el triple de bé que fora. I la veritat és que és per estar molt agraïts, i ojalà no es perdi, i ojalà el jovent del poble cada cop s'animi més, perquè al final també és com un punt de trobada pels diumenges, fer poble, passar-t'ho bé, i hòstia, si ho fem tots junts, al final el Manlleu es respira futbol i és és la clau per tirar cap amunt. Quan no tens diners, necessites
0: totalment
1: la feina
0: de tothom. És poble, el Manlleu, la S Manlleu és poble, i també recordem que també els podeu seguir per aquesta casa, que us acompanyem tant a fora com on aneu, la retransmissió que fan els companys d'esports, Marrillador, en Marrirola, en Jordi Musacs, en Marcel Cobos, la nova raqueta, tota aquesta gent que també us acompanyem, per això, per seguir-vos i donar suport a l'esport manlleuenc. I ara, si et sembla, anem a parlar d'aquest últim partit, del partit contra el Valls. Un partit que us jugàveu gairebé, depeníeu de vosaltres per mantenir-vos. Com vas viure aquell partit? Com estava el vestidor aquell moment?
1: Hi havia una miqueta de tot. Sí que els més joves segurament estan bastant més nerviosos. A mi personalment m'encanten aquests partits. Jo prefereixo jugar l'últim partit de Lliga, prefereixo jugar-me algo que no jugar-me res, perquè la pressió m'agrada i m'agrada aquest rotllo. Però jo crec que va ser maco. Des del primer minut, els més veteranos, és el consell que els donàvem als joves. Viviu això, tio, exprimiu al màxim cada dia de la setmana, cada entreno, perquè al final sabeu que juguem a casa, que estarà a rebentar, que tothom estarà animant i que per collons sortirà bé, que quan surti bé ho disfrutarem com si... És un dia que et sents professional. No ho ets, perquè al final ets un matat igualment, però et sents professional, perquè hi ha molta gent, tothom t'anima, i és un dia molt maco, i així va ser, va sortir tot bé, i als nanos se'ls veia la cara que ho van gaudir moltíssim.
0: I què vas pensar quan vau marcar el primer gol? Vull dir que ja ho teníeu a tocar?
1: Sí, bueno, jo també estava allà escalfant i no tenia clar si guanyàvem, si jugaria, si no jugaria, perquè el míster em va dir que li feia por al meu genoll i tal. I jo no tenia clar si volia anar ja guanyant, si volia sortir jo i marcar jo, però em vaig tornar boig, amb el gol em vaig tornar boig, la veritat.
0: I què va acabar? Un 3...
1: 2-1.
0: 2-1. Vull dir que amb el segon ja vau sentenciar el maig, i això, més de 1.000 persones al Municipal, van celebrar, no, aquesta permanència a la Lliga Elit. Vull dir que...
1: A part, després vam anar, quan va acabar el partit, vam anar al Topo, aquí al Col Vermut, i hi havia els Àngels Caiguts també, i vam anar-hi a casa tot l'equip, i la veritat és que va ser molt maco, vam estar allà tots cantant, i bengales i tal, i va ser molt maco. Jo estic convençut que molts jugadors han renovat per aquell dia.
0: Però, molts heu, ara que parlaves d'això de les renovacions, molts heu renovat, alguns us deixen.
1: Sí, bueno, clar, això passa cada temporada. N'hi ha que ens deixen perquè volen, d'altres que ens deixen perquè ha sigut una decisió tècnica, ells volien seguir i no poden. Però això és el futbol. Si no hi hagués això, seríem 200 en plantilla.
0: I ara s'obre una nova etapa. La SM Manlleu obre una nova etapa amb el retorn de Pius Kerr.
1: Sí.
0: Què tal?
1: Molt bé, Pius Kerr. Sí que en Pere ja ha ficat molt èmfasi en fitxar-lo, però ja li demano perdó des d'aquí, però gran part de culpa ha sigut meu. Jo me l'estimo molt, en Pius. Va pujar amb nosaltres quan era juvenil. He viscut la seva etapa de transició de juvenil a primer equip, amb el seu germà també, tinc molt bona relació amb tots dos. Em va sapigar molt greu quan va marxar, ho vaig entendre, ja li vaig dir, però em va sapigar molt greu quan va marxar. Quan va anar al Vic ja no em va sapigar tan greu, em va emprenyar una miqueta més. Però ara recuperar-lo, la veritat és que és un fitxatge molt il·lusionant. Crec que ens pot donar aquell plus allà dalt i marcar les diferències, i ja li vaig dir, ara tens una responsabilitat, no? Has de tirar del carro, ja no ets aquell nen jove que tothom diu, oi, que bo que és, ara ja tens responsabilitats, i aviam com funciona. Jo crec que anirà bé.
0: I ara s'ha anunciat també el nou entrenador, Marc Prat.
1: Sí.
0: No el conec, però també és de la casa.
1: Correcte. Portava molts anys el juvenil i estava fent molt bona feina el juvenil, de veritat. Jo el vaig conèixer el primer any d'en Centenera aquí.
0: Sí.
1: En Marc Prat estava al cos tècnic. No va durar gaire perquè va marxar, em sembla que va sortir una oportunitat i va marxar, però el vaig conèixer allà. I bé, un nano jove de casa que al final... quan no saps què fer o potser tens pocs recursos, què millor que algú de casa que en tingui ganes, com en té ell, que està dedicant una d'hores increïble a fer l'equip el màxim competitiu possible. Estem parlant molt sovint, ens estem fotent unes xapes de futbol històriques, i res, a remar amb ell. Sí, al final ell és del Manlleu fins la mort, és d'aquí de tota la vida, i quan un entrenador està en el Manlleu i vol tot el millor per l'equip, doncs no et queda un altre que apujar-lo i anar amb ell a mort, i les coses després aniran bé o aniran malament, però les ganes hi són.
0: I vull dir que encara queden un parell de mesos, i ara ho deies, però com esteu ja preparant aquesta nova temporada del club?
1: Jo, la resta, no sé com ho està fent, espero que ho estiguin fent bé. Jo primer vull netejar una miqueta el cap, que ha sigut una temporada, personalment ha sigut una temporada dura, sobretot amb l'esportiu. Sí que he sigut pare i això ha sigut molt maco i tot, però a nivell esportiu al final he pogut jugar un partit i prou. I vull fer net d'això, després vull fer net de totes les lesions, de tot el que tinc a les cames, que no és poc, i un cop em noti valent, després ja començaré a fer coses per arribar bé.
0: Com estàs d'aquesta lesió, no? Que només has pogut jugar
1: és una lesió complicada, que el doctor que em va operar ja em va avisar, em va dir que ell faria els possibles perquè tornés a jugar, però que era una lesió que en principi podria caminar i ser un tio funcional, però fer esport a un nivell una miqueta exigent no podria. Jo li vaig dir que ell m'operés, que fes la seva feina i després jo faria la meva. I sí que estic anant amb en Gil i aquí amb en Codina, i gràcies a ells li estic ardant canya, i mira. Vaig acabar jugant, que ningú donava un duro. I ara, aviam, esperem tornar-ho a ficar tot a to i aviam si puc.
0: Però tot i això, el club ha confiat en tu. T'ha renovat... No, ni més ni menys que com a capità del club.
1: Sí, bueno, al final, equip. Al final em sembla que serà la 13a temporada o així, i vulguis que no, ja tinc relació amb tots i em coneixen, i saben que si jo els dic que jo faré tots els possibles per arribar i arribar bé, amb el cap gros que soc, ho saben 100% que ho faré. Llavors, òbviament, estic molt agraït. Jo, el Manlleu és casa meu, i estaré agraït sempre, i ho he dit sempre, que un cop deixi de ser jugador del Manlleu i entraré d'alguna manera o altra també, però sí, molt
0: futur agraït. Entrenador?
1: No ho sé si entrenador, perquè tinc poca paciència i no sé si jo els vestuaris els portaria bé, però no sé, ho haig d'acabar de pensar. Un cop deixi de ser jugador, d'alguna manera o altra entraré, això 100% segur.
0: I ja una mica per anar a acabar l'entrevista, com veus el club en general? Vull dir, tant des de la base com vosaltres, vull dir, és un club molt gran.
1: O sigui, el Manlleu, a part de gran, té una història important, a part de maca també. El que et deia abans, és un club que tu vas a veure un partit de futbol base, el que sigui, que a mi m'agrada anar a veure partits de futbol base. Ahir, per exemple, jugant a les 8 amb una promoció d'ascens, i els vaig anar a veure, i m'agrada anar-hi. És igual el partit que vagi a veure el futbol bàsic, que porta 5 minuts al camp i hi ha un ambient de futbol que és al·lucinant. I potser estan jugant nanos de 13 anys de la categoria més baixa de totes, però hi ha ambient de futbol. I vas a qualsevol altre camp de la comarca i costa molt de trobar això. I això és aquesta cosa especial que li dona el Manlleu. A part d'això, jo crec que hi ha una junta que hi ha quedat moltes ganes. Sí que els recursos econòmics són els que són, ojalà tinguéssim els recursos econòmics que tenen els veïns, però són els que són, però amb aquests recursos, hòstia, hi estan quedant moltes hores sense guanyar un duro i estan fent les coses amb la millor intenció possible i les estan fent bé. Jo crec que s'estan pujant categories, el futbol base, crec que cada cop hi ha més futbol base. El primer equip segueix tirant cada cop, cada any agafa com a mínim 2-3 jugadors del juvenil, que això també és molt bona notícia.
0: I tant.
1: I amb els recursos que tenim, doncs anem tirant, anem competint amb equips que ens doblen o ens tripliquen de pressupost, i això diu molt i bé del club.
0: Bueno, parlant d'aquests equips, temporada que ve tornen els derbis.
1: Sí, correcte. Sí. Moltes ganes, la veritat.
0: Són, potser, un dels partits poder més especials que jugueu.
1: Sí. Un derbi, poca gent sap el que és viure un derbi des de dintre i és molt, molt, molt, molt, molt maco. I segurament ells tindran molt bon equip, en quant a jugadors i això, perquè és el que et dic, el pressupost que tenen comparat amb el nostre no té res a veure. Però, bueno, les ganes i aquest sentiment de pertanyença que tenim els de Manlleu, allà no es té.
0: Bueno, i també venen d'una baixada forta de jugar contra l'Atleti de Madrid.
1: Sí.
0: A tornar a baixar, vull dir que també aquí el Manlleu podrà aprofitar.
1: Tot dependrà de com comenci la temporada i com les sensacions que tinguem, però fàcil no serà.
0: I sobretot, quins temes treballareu per millorar? Entenc que el tema de jugar fora de casa, crec que és un dels temes que...
1: Ja no és jugar fora de casa, sinó és el nivell de competir. Aquesta agressivitat, entre cometes, a l'hora de voler guanyar. Jo crec que és el que hem de millorar. És el que et deia abans, futbolísticament hi ha molt bons jugadors i juga molt bé futbol. Falta aquest punt de competir, de voler guanyar, d'anar-hi, de... Jo sempre dic així, en broma, de ser més gitanos.
0: Què ha de tenir un bon jugador de futbol per la gent que no... Vull dir, que només ho veurem o que...
1: Això depèn dels gustos de cadascú. Sí. Hi ha gent que li agrada un que corri molt, n'hi ha un altre que li agrada que sigui molt tècnic i un altre... A mi, personalment, m'agrada molt els jugadors que s'hi deixen la vida. Jo, si t'hi deixes la vida, després ho pots fer millor o pitjor. Però el fet de que t'hi deixis la vida, per mi, ja jo estic al teu barco 100%. Ja et dic, després, clar, si tens un Pedri i tens un Messi, un Iniesta, aquests que tenen aquesta màgia especial, ja al·lucines. Però si t'hi deixes la vida, a on vulguis.
0: Doncs, Martí Soler, moltes gràcies per venir. Bueno, és el primer cop que vens presencialment als estudis de Ràdio Manlleu. També agrair-te que durant tota aquesta temporada ens has estat enviant cròniques dels partits, que els hem fet servir per les notícies, per tant també t'ho agraïm, i que els oients de Ràdio Manlleu els han pogut escoltar. Ens tornem a veure la temporada que ve, a veure com va el Manlleu, i d'aquí un any tornem a fer una valoració, a veure si hem pujat ja a tercera.
1: Aviam, jo fa molts anys vaig dir que fins que no pugéssim no plegaria, però que amb la puta se m'està ficant difícil això.
0: Perquè no volen que pleguis.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Nois, com esteu? Segur la teva dint. Molt bon any a totes i a tots.
1: Niño, que m'acaba d'obrir!
2: Perquè no puc dir bon any, tot no te lo crea.
3: Feliç any, no.
4: Això és molt heavy. Mira, mira, mira.
5: Siguis on siguis.
6: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
5: RadioManlleu.cat.

poca cosa. Aviam, cada setmana anem canviant, òbviament, de cançons. Intentem no repetir tot i que a vegades és inevitable perquè, és clar, s'ha de posar Michael Jackson, Madonna, Prince, Whitney Houston, Elton John, George Michael, etc, etc. Molt bé, doncs res, una forta salutació, nois i noies que m'escolteu en línia o bé

0: també Andorra, ho he dit? Sí, ho acabo de dir.
1: Ho acabes de dir!
0: I també a la gent de Tarragona, el Baix Penedès, a Cunit, a la Costa Daurada, aquesta costa tan maca, eh? Doncs vinga, com és habitual, el que farem és escoltar una bona cançó que avui en recomana l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
2: Hola, què tal, Jordi i oients de Hit Parade? Salutacions d'Esteve Llop.
0: Gràcies.
2: És el moment ara de mirar cap al passat i recuperar, doncs, alguna història que puguem contextualitzar en el marc d'una cançó en concret. I avui viatgem als anys 70 per a recuperar una gravació de la banda britànica Supertramp. Comparteixo amb molts oients la nostàlgia respecte a l'existència d'aquesta banda, que, de fet, no s'ha dissolt encara oficialment, però que va tenir un abans i un després amb la marxa de Roger Hodgson, el seu carismàtic vocalista. La formació va seguir endavant amb Rick Davies, l'altre compositor i vocalista del grup, però ja fa anys que no té activitat degut a l'edat dels seus components i també, sobretot, per la malaltia, un càncer que té Rick Davies, del qual ja fa temps que no en tenim notícia. Doncs bé, la música que feien als anys 70 era una curiosa mescla de diferents estils musicals única, que només ells sabien fer. Recuperem un dels seus temes més coneguts que va sonar dins del treball que li donava títol a aquesta cançó, el 1979, Breakfast in America.

corda són aquelles fitxes grogues, carbasses, els autos de xoc, amb aquells pneumàtics, que portaven al voltant i anava estopant amb les noies.

tema que es deia Don't Bring Me Down. Per cert, abans, la seva llop ens ha presentat el Breakfast in America de Supertramp, on hi havia una senyora allà aguantant una safata a la portada. Es deia Kate Murtagh i va morir l'any 2017 amb gairebé 100 anys. Oh yeah, Summer Nights, Greece, John Travolta, Olivia Newton-John.

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

Radio Star. Doncs home, va costar, eh? Va costar que la televisió o el vídeo es carregués, doncs, a la ràdio. És que, de fet, ni el YouTube, ara hauria de ser YouTube Cult de Radio Star o de TV Star, no? I bé, amb les xarxes socials tot va evolucionant, però sempre queda lo analògic i lo clàssic. Recordant, per exemple, el gran John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, des d'una pel·lícula genial que es deia Grease. O, per exemple, Trevor Horn, amb els Bagels. Això es deia Video Cult de Radio Star. I bé, de fet, aquest home era l'enginyer de so també de Pet Shop Boys. Ara anem a escoltar una de les cançons del pare de Thomas Bangalter de Daft Punk.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu.

0: comprendes.
1: Ostres, quan records aquesta cançó, eh? Carlos Pérez. No en Carles Pérez, que surt als matins a la ràdio, que és amic meu, sinó un altre.
2: És el Shuffle Dance.

cançó, senyors i senyors, després de Les Manos Quietas, Carlos Pérez. Soc en Jordi Casas, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i en format podcast. Una mica de Muhammad Ali amb això que es deia...

89 quan Roy Kelton Orbison, un guitarrista i vocalista americà, va treure aquesta gran cançó que es deia You Got It, tu ho has aconseguit. Roy Orbison, que també va ser molt famós, possiblement més que encara amb aquesta cançó, amb el tema Pretty Woman, de la pel·lícula Pretty Woman, que va protagonitzar la guapíssima i gran actriu Julia Roberts. Molt bé, una mica de creadors de The Valley Road. Això sonava a la ràdio als anys 80, ho vaig presentar com a novetat. Bruce Hornsby and the Rage.

una versió una mica llarga per als Thompson Twins, els bessons Thompson, que van tenir bàsicament dos èxits, el Hold Me Now o aquesta que es deia Doctor, Doctor, Doctor, Doctor. Ara seria Doctor, Doctor, passi l'any que ve. Més o menys, per dir alguna cosa, allò una miqueta més actualitzada i realística. Després hi havia The Twins, que varen crear el Face to Face, Heart to Heart, però és una banda totalment diferent. Anem ara a escoltar la banda de David Byrne, que va estar vivint a Barcelona. És el líder de The Talking Heads i aquesta és la carretera que va al lloc. I us puc assegurar que n'hi ha alguna, especialment aquella que va de Lleida cap a la Vall d'Aran, que passa per la Guaira, i de cop i volta, eps, s'ha acabat la carretera. Tenim que anar a mà dreta i a passar per els pobles, aquests tan bonics de Lleida. Per cert, salutacions a aquests cargoleros i cargoleres de Lleida, la terra ferma. Road to Nowhere, Talking Heads, els caps per...

començament feia música peluda, Felix Sau, però d'aquella de la bona i comercial. Era perruquer, però es va dedicar a la música. John Bon Jovi, amb la seva banda, els Bon Jovi, i això que es deia directament vivint dins d'una pregària. Living on a prayer. Aquesta també la vaig presentar.

0: sencera de R.E.M. Perdelloremos los in my religion. Oi, Esteve?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, mira, estem a punt de marxar i ho farem amb Jackie Wilson i una cançó dels anys 50 que m'encanta i que es deia Red Petit.

Interrompem la retransmissió, no perquè ens hagi arribat una notícia d'última hora, que d'això ja en vivim envoltats, sinó perquè avui farem una petita rebel·lió i hem preparat nosaltres un davantal. Perquè, siguem sincers, si aquest text l'hagués escrit en Marc, ara mateix ja faria 2 minuts que ens estaria demostrant que qualsevol titular del diari és la prova definitiva que el món se'n va a la merda. I, sorprenentment, també trobaria la manera de relacionar-ho amb alguna pel·lícula de fa 40 anys que tots hauríem d'haver vist. Quan ja ens hagués deixat el cos, com després d'una marató de cinema existencialista, ens recordaria aquella gran veritat

0: El cas és que avui no volem parlar de com està el món. Per una vegada volem parlar d'una de les persones que fa que, almenys durant un parell d'hores, mínim, cada mes, el món sembli una mica millor. Marc, no pateixis, no és una intervenció, almenys encara. Avui és l'últim programa de la temporada i els col·laboradors hem decidit que ja era hora de fer-te una petita emboscada. Perquè mentre tu et passes l'any preparant davantals, vigilant que ningú s'allargui massa, una missió d'una dificultat comparable a destruir l'anell únic, i intentant coordinar una colla de col·laboradors que tenen més agenda que una estrella de Hollywood, nosaltres hem pensat que avui tocava invertir els papers. Perquè si el 8 mil·límetres continua en cartell temporada rere temporada, és gràcies a una cosa molt poc cinematogràfica. Moltes hores, molta dedicació i moltes ganes. I tot sigui dit, molt pocs calés. Perquè tot això que fem, més rere més, i des de fa 7 anys, ho fem de manera absolutament voluntària, que encara té més mèrit. Hi ha moltes persones que han passat per aquests micròfons. Algunes que ara tenen altres projectes, algunes que han vingut i que potser es quedaran una temporada més o dues, i algunes que hem tingut la sort de veure-ho néixer i continuar acompanyant-te. Jo recordo un viatge de tren a Sant Sebastián discutint el nom del programa i buscant músiques per a les seccions. També recordo que cap de les meves propostes va fructificar, però què hi farem? Per això avui imposaré el meu criteri, per una vegada en 7 anys. Més enllà de les bromes, has aconseguit que aquest programa sigui molt més que un espai per parlar de cinema. Per a mi, però molt probablement per a molts dels nostres companys i oients, aquest lloc on discutim si una pel·lícula és obra mestra o un desastre, on descobrim petites joies, on reivindiquem clàssics i, sobretot, on ens ho passem bé fent ràdio, ha esdevingut un petit refugi a final de mes. Costa trobar les hores, perquè el capitalisme i tal, però poc o molt les anem trobant. Fem un entrepà al Nuremberg per fer la prèvia i pugem cap aquí dalt, a vegades a tirar-nos els plats pel cap, a vegades a coincidir amb opinió i criteri. Quina raó que tenia la nostra admirada Frances McDormand. We are a bunch of hooligans and anarchists, but we do clean up nice. Així que avui volem aixecar la copa, d'aigua, de cervesa o del que vulguis, i brindar per tu. Gràcies per les hores, per la paciència, per l'entusiasme i per demostrar que les millors històries no sempre passen a la gran pantalla. De vegades passen en un estudi de ràdio, amb cadires d'oficina de rodes quadrades, auriculars que decideixen fer vaga, micròfons que només funcionen quan els ve de gust i a vegades una calor asfixiant. I malgrat tot, sempre aconsegueixes que el programa tiri endavant. Potser no arreglem el món, tot i que ho intentem cada mes durant unes quantes hores. Però em recordes que, igual que passa al cinema, de vegades no n'hi ha prou amb una bona història. També cal un bon equip que la faci possible. Ara, estimats oients, comença l'últim programa d'aquesta temporada. Quedeu-vos fins al final. Us prometem que avui hi ha una escena postcrèdits.
1: 3, 2, 1, acció!

Silenci, càmera i acció. 8 mil·límetres. El programa de cinema de l'Escriba amb Marc Corra t'obre les portes al món del setè art. Descobreix-lo l'últim divendres de cada mes a Ràdio Manlleu. 8 mil·límetres. Temporada setena. La teva cita mensual amb el cinema.

0: Bona nit, bona nit, bona nit. Bueno, no estem massa bé ara. No?
1: Estem tots plorant, ara sí. Ens hauríem de veure aquí.
0: Sí, bueno. Sí, a costat no m'ho esperava, ja que a l'últim programa no solo fer intros, i d'això jo anava a la meva. L'aire està col·locant el ventilador perquè és un d'aquells dies que fot una calor.
1: Veus, és que...
0: Una calor de Déu, però, clar, evidentment, segurament...
2: Una mica d'aire.
0: Sí, jo no costis gaire el micròfon, perquè... Benvinguts al 8 mil·límetres, el programa cinematogràfic de l'Escriva avui, capítol número 59 i últim d'aquesta setena temporada. I només em queda dir que... perquè avui tinc les dues habituals, les de sempre. No vol dir que els altres no siguin, els altres no han pogut venir per incompatibilitat d'agendes i tot, però no passa res, tothom té moltes coses. I, bueno, només dir-vos que moltes gràcies. M'ha agradat molt, m'ha emocionat molt. No, la veritat, suposo, és que no m'ho esperava. No m'ho esperava pas gens.
1: Estava la gràcia, també.
0: Sí, no.
2: Les sorpreses tenen això, eh?
0: Sí, tenen això. I molt emocionat.
1: Bé, de conspirar, veig que anem bé.
0: Sí, ho heu fet molt bé, perquè no... Dic, en David anava obrint el micro i dic, no, que avui no dic res, jo no sé què, dic, però bueno.
1: Pensa que aquí hi havia una conxorxa de dir, quan en Marc acabi el seu davantal, David, has de posar una intro que hem preparat de los 7 magníficos,
0: que
1: n'hem tirat.
0: Vale.
1: Però llavors en David m'escriu, Irene, que en Marc no té davantal. Dic, millor.
0: Sí. No, els últims programes ara fa 3 anys que no ho fem, i tot això. I també, bueno, això que ha dit l'Irene, també ha traslladat a tots, perquè en David Osa també està aquí a darrere els botons, sempre tocant la nau amb els talls que li porto, que ara aquest no és el tall, que resulta que he ficat el mateix nom a dos talls iguals. Són coses del directe, i també gràcies a tots els altres, en Sergi Soler, en Pol Riubrugent, en Gerard Foses, en Toni Serrano quan ha vingut, en Quim Cruselles, en Sergi Calle, en David Muñoz també li fico.
1: Sí, podem provar-ho, en David Muñoz.
0: També. Vale. I tots els convidats que hem anat tinguent aquí durant tota la temporada, en Marc Mosquera, que també el truquem. Bueno, moltes gràcies, molt emocionant, però bé, és el 8 mil·límetres, hem d'arrencar. Avui és un programa diferent, avui era un programa que havíem de fer una mica de Lovers and Haters, però se'ns han anat una mica a la merda tot, però ho farem. Parlarem de dues pel·lículetes, que sé que hi ha controvèrsia en aquest triangle que hi ha aquí.
1: De les Bermudes.
0: Però abans m'agradaria començar, perquè acabem temporada, vacances... Però hi ha coses encara, hi ha moltes coses en el món de cinema que van tirant, no segurament a les sales, perquè sabem que l'estiu és temporada...
1: Jo he vist dues pel·lis molt bones recentment.
0: Quines?
1: A mi em va agradar molt Backrooms, que sé que no ha agradat a tothom.
0: No, però bueno, bé.
1: El drama em va encantar. Volia anar a veure Robin Hood, però n'he sentit molt males crítiques.
0: Vale.
1: I si...
0: Has vist Spielberg?
1: Sí, vaig anar...
0: Què? Em fa molta mandra, però bueno.
2: Mira, a mi em fa molta il·lusió.
0: Ah, doncs anem-hi, però anem-hi, demà.
1: Jo, seré sincer, crec que no la recordaré, però em va fer passar una bona estona.
0: Va, doncs s'hi haurà d'anar. És que em va començar com fer mandra perquè vaig llegir 4 crítiques i tot.
1: Sí, és un Spielberg molt clàssic, sí. però bueno, és un mestre de la càmera.
0: Sí,
1: la història potser sí que és una mica més tradicional en el sentit narratiu, però és que em va passar ràpid, o sigui, vaig passar una bona estona.
0: Va, els pel·lícules dels Spielberg sempre solen passar.
1: I diumenge, si puc, vull anar a veure Obsession.
0: Ostres! Aquesta també la vull veure jo, guanyadora de Sitges. Que va guanyar?
1: No.
0: Obsession?
1: Obsession?
0: No va guanyar algun premi a Sitges.
1: Ostres, ara no ho sé,
0: bueno,
1: això.
0: No sé, no me'n recordo. Però sé que és una de les que estava allà.
1: Bueno, i que... Ostres, les crítiques que he vist aquests dies, i a part, m'atrau molt això, una pel·lícula de 750.000 dòlars que em porta no sé pas quants milions recaptats, primera pel·lícula d'un nano superjove.
0: Obsession, sí. Que ganes de veure-la.
1: Pot ser molt interessant.
0: Bé, doncs, a part d'aquestes novetats que tingué, que tenim, no sé si aniran sortint d'altres, veus, tres premis a Sitges.
1: Sí, tens raó.
0: Tenim coses pendents. Tenim que el proper dia 12 de juliol, com cada any, comença el Festival de Cinema Oriental de Vic. Més de 40 pel·lícules, estrenes mundials, premiers... un espectacle oriental amb tota regla i amb els tradicionals...
1: 14 de juliol, ara ho mirem.
0: Ai, 14, 14 sí. Del 14 al 19.
1: Exacte.
0: Sí, amb els tradicionals sopars a la bassa, temàtics, sopar coreà, sopar tailandès, sopar xino, els de sempre. I la tradicional pel·lícula de la bassa, que sol ser molt especial. El del 14 al 19 a Vic, al Teatre de l'Atlàntida, sala, la sala gran i a la sala petita, que a la sala petita hi ha una mica aquestes coses més macarres i més punquis.
1: I que molen molt.
0: I que molen molt. Però tota la setmana, bé, doncs els de l'Escriba també estarem per allà, ens retrobarem amb tots els col·legues del cinema oriental. I també hi ha en marxa ja, que és el Festival de Cinema La Fresca de Manlleu. Són 16 anys, que es diu ràpid, 16 anys. Sí. I enguany vam començar ahir amb la pel·lícula de l'Andrea Arnold, Bert. Una pel·lículassa.
1: Molt bona.
0: Però amb tota regla. És que no li trobo peros. Espectacular, amb una protagonista brillant. No me'n recordo com es diu mai l'altre protagonista, que és el de Almas en Pena i Nisherin.
2: Banshees,
0: bueno, sí.
1: És en Barry...
0: Barry Keoghan.
1: No
0: sé sí, Barry Keoghan. És una pel·lícula excel·lent. Doncs vam començar ahir amb molt bona... Vam tingué un molt bon començament, que sempre patim per la gent i tot. No vam vendre 50 entrades, estava tot ple. El casal Boira Baixa, que des de fa 2 anys es fa el casal Boira Baixa, i amb el típic sopar temàtic que ens preparen els del restaurant del sopar del casal Boira Baixa. Com que era una pel·lícula anglesa, ens van preparar un excel·lent fish and chips de bacallà amb bou ferrat.
1: British.
0: Vam gaudir de la pel·lícula i ja ho avanço, que de mitjana tenim segurament... la pel·lícula que no sé si ha empatat en amb algun altre, però que ha tingut més bona crítica dintre les votacions que fem al cinema a la fresca, que és un 7,9.
1: La de Bert?
0: Sí, la de Bert. Un 7,9. Ens pensàvem que arribaríem al 8, però un 7,9. Però això continua. Cada dijous de juliol tindrem una pel·lícula. La setmana que ve tenim la Chloe Zhao amb Nomadland. Pensem que són 3 pel·lícules dirigides per dones. O sigui, portem no sé quants anys que totes les pel·lícules que posem estan dirigides per dones.
2: Bien,
0: i a vegades sense buscar-ho, però és que simplement són molt bones pel·lícules.
1: Sí, Love Approval.
0: La Nomadland del Chloe Zhao, multipremiada, amb Frances McDormand, que tu l'has esmentat, Irene.
1: És la meva gran ídol.
0: És molt, bueno, boníssima. Seguirem The Last Showgirl.
1: Pamela Anderson.
0: Sí, una pel·lícula que em va agradar molt, també, a mi.
1: Jo aquesta no l'he vist encara.
0: Mira-la, està molt bé amb aquest component feminista que ens interessa, aquest component social de la precarietat laboral. Sabeu que el cinema fresca sempre intentem posar-hi una mica aquest component més social. I acabarem, com no podia ser, amb el cinema fresca, perquè, esclar, tenim aquesta visió fosca de la vida, que sempre hem ficat pel·lícules bastant punkins. L'any passat vam ficar Cuando acecha la maldad, El baño del diablo... No podíem acabar d'una altra manera, que ja feia masses anys que sempre sortia aquesta pel·lícula i no acabàvem de trobar-hi el lloc, i aquest any hem dit ja està, s'ha acabat, i fem un petit homenatge a L'exorcista de William Franklin, bàsicament perquè tindrem un 5.1 allà ficat, una pantalla gran, la foscor, el caliu de tots que estarem allà, i escoltarem el Tubular Bells de Mike Caulfield, que de fet sona molt poc, però sí que sona, retombant les parets del casal Boira Baixa, i crec que serà un fi de festa no sé si bonic, terrorífic podria ser, però crec que ens agradarà a tots, i segurament tindrem el tradicional sorteig de pel·lícules de merda que tenim sempre, perquè ens les hem de treure una mica de sobre. Doncs ja ho veieu, hi ha l'agenda planíssima de cinema, i quan tornem a arrencar la temporada ja ho veureu, perquè bueno, arriba Sant Sebastià, arriba Sitges, però això ja tindrem temps,
1: calenta,
0: ja tindrem temps de parlar-ne. Més coses. Deia que havíem de fer un Lovers and Haters. No ho farem tal com el teníem planejat, però sí que és hora...
2: Debat.
0: Sí, és hora. Després entrarem en l'altre debat amb l'Aida, perquè és que tenim dos debats. És que tenim un debat de dos contra un, Aida i jo contra Irene,
2: vale.
0: I un debat de Irene i jo contra l'Aida. O sigui que...
1: Ah, sí? Ah, doncs espera, jo no les reconec, aquestes triangles. O sigui, què defenso i què no.
0: Ah, vale, però espera't, espera't. Espera't. Té, també hi ha sorpreses aquí.
1: Ja ho veig,
0: aquí. Ja fa massa temps que ho anem deixant anar, Irene, i que ho portem enquistat, tu i jo. És un tema que portem enquistat i que no ens el traiem de sobre i que... poder ens fa sentir incòmodes, en parlem breument, però després deixem el tema, perquè dic que ens enganxarem, acabarem a hòsties i ens tirarem pel balcó, però potser és hora que parlem ja de Top Gun Maverick, no?
3: Sí. Tensió cinematogràfica no resolta.
0: És una tensió cinematogràfica no resolta. No sé, en David pot anar buscant el tràiler, si vol. Ah, doncs, oita.
1: Primer abans d'entrar en batalla...
0: Top Gun Maverick.

0: ¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales.
1: Chicos, este es Patán.
0: Hangman.
1: Pues eso.
0: ¿Qué misión es esta?
1: Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
2: Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kasansky, alias Iceman. Al parecer él cree que aún tiene algo que ofrecer a la marina.
3: Mira, Irana, fins i tot et deixo començar a tu.
4: Per on començo a destrossar-la?
3: És que ja veig que obres l'ordinador i quan comences a mirar l'ordinador és que té allà un al·legat.
4: És que he fet una llista d'arguments i a més he anat posant. Si et treuen aquest argument, tu contrarrestaràs amb aquest.
3: Sí, esclar, clar. Bueno, doncs si vols començo jo i em vas contrarrestant.
4: Endavant.
3: Allà. Ja ho sé, que és una pel·lícula de Machirulos. Estem d'acord?
4: Sí, 100%.
3: De Machirulos, perfecte. Però hi ha una qüestió que ho mata tot, que ja acaba amb la discussió, és que per què no hi pot haver una pel·lícula així?
4: No, hi estic totalment d'acord.
3: Vale.
4: El meu problema d'aquesta pel·lícula no és que sigui de Machirulos, és que no hi hauria d'haver cap dona.
3: Però per què no hi pot haver una dona?
4: Si vols ficar-hi dones...
3: Bueno, n'hi ha dues.
4: Sí, n'hi ha dues. Hi ha la...
3: I una que no li van ficar perquè es veu que estava massa grassa. I així és que també...
4: Clar, Marc, ja m'estàs donant els arguments tu, eh?
3: Sí, és que no ajuda, però bueno, és igual, la Jennifer Connelly va entrar.
5: Bueno, fan una mica el paper de barrufeta, això és veritat.
4: Clar,
3: sí, bueno...
4: Jo, si vols ser una pel·li de Machirulos...
5: Jo també me les hagués carregat, o sigui, no calen.
4: Em sembla molt bé, és que em sembla perfecte. No, jo també disfruto molt, de les pel·lis de Machirulos. A mi el meu problema és quan hi vols fotre-hi una dona perquè has d'omplir una quota... i no et mires mai com li estàs fotent.
3: Però és que les quotes de l'aviació nord-americana són aquestes. N'hi ha poques dones amb molts homes.
4: Cada ni dues, doncs, en lloc d'una, i t'estalvies la barrufeta.
3: Cago en Déu, ja hi som, ara. Però no, clar, si haguéssim ficat dues.
4: La Jennifer Connelly, que pobreta, ai Déu meu, fa el paper de bleda assolellada allà darrere d'un paio que la deixa penjada a la primera de canvi quan veu un avió.
3: És que és
4: una... I la Mònica Barbaro, o no sé com s'ha de pronunciar el seu cognom, que està en un camp de naps. Pobreta meva, també.
3: Bueno, perquè potser el món de l'aviació als Estats Units és així, i és que és bastant així.
4: Sí.
3: Hi ha poques dones a l'aviació.
4: Ja hi estic d'acord. Però llavors, és a dir, la meva crítica és, si n'hi ha poques, fes-ne dues. Ja ni tens 7 o 8 de tios.
3: Ets
4: allà.
3: Molt tiquismiquis.
4: I si no, no n'hi posis cap.
3: Ets molt tiquismiquis.
4: No.
3: O sigui, si n'haguessin ficat dues, funciona.
4: No, a més... És que hi ha una altra explicació. Mira, hi ha el personatge d'en Tom Cruise, que és insuportable, però té un mínim d'evolució. Vale, comprem-lo.
3: Vale,
4: d'acord.
3: Hòstia.
4: El personatge d'en Miles Teller, que també és insuportable, però vale, té un mínim d'evolució. El personatge d'en Val Kilmer, que el perdem a mig camí, per tant evoluciona molt ràpid.
3: Involuciona,
4: involuciona. El personatge d'en Glenn Powell, també insuportable, per cert. El Val Kilmer, per cert, el salvo, eh?
3: Sí, no, Glenn Powell ja és insuportable d'ell.
4: Vale.
3: Amb cada pel·li que fa.
4: Però mínimament evoluciona. I llavors tens les dues noies que cap de les dues evoluciona. És a dir, no és només que tinguis la barrufeta i l'interès romàntic, que són els arquetips, estereotips més trillats de la història de la humanitat, sinó que, a més, són els únics personatges que no tenen una evolució narrativa.
3: Però ja, així es puc entendre que Top Gun et va agradar? No hi ha cap tia.
4: Jo he de reconèixer que Top Gun 1 jo ja la vaig veure de força gran. No la vaig veure en el seu moment.
3: És igual, però...
4: Vale? Però Top Gun 1 puc entendre que és filla d'un context. I filla d'un moment històric que és molt diferent en ple segle XXI. A mi el que em sorprèn és que algú, que jo assumeixo que deu ser intel·ligent, el director de Maverick...
3: John Kosinski ha fet algunes pel·lis que Oblivion, la de Twisters...
4: En ple segle XXI encara es facin pel·lícules amb aquesta perspectiva de gènere. I de nou, vull dir, jo les pel·lis de Machirulos no et diria que és el meu gènere preferit, Però tampoc m'ho passo malament, eh? Vull dir, no, a mi no em desagrada una bona pel·lícula d'aquestes un dissabte o un diumenge
3: tarda. Sí, la conclusió és que si són de Machirulos, que ho siguin.
4: Clar.
3: Que no intentin posar...
4: O això, bueno. O repto a Hollywood, Bollywood o qui vulgueu, eh? Vull una pel·li de Machirulos en perspectiva de gènere. A veure qui s'hi atreveix i qui l'aconsegueix.
3: Com es fa una pel·lícula de Machirulos en perspectiva de gènere?
5: Però podria ser un llibre.
4: És veritat.
3: Manual per fer una pel·lícula de Machirulos con... Com us faria?
4: Primer de tot, no podem tenir una barrufeta.
3: No, n'hem de tenir dues.
4: N'hem de tenir dues.
3: Vale.
4: Mínim. Val? Test de Bechdel.
5: O sigui, que evolucionin narrativament més enllà del que facin els homes.
4: Exacte.
5: Independentment del que facin els homes.
3: Però sí que evoluciona la de Top Gun Maverick.
4: Evoluciona com un home, és un home amb pits.
3: Aprèn a no tenir por dintre les seves dificultats, aprèn a no tenir por quan vola, que sempre està molt... té molta por de veure si podrà fer la missió.
4: És que és la noia, les noies tenen
3: evoluciona.
4: Por normalment.
3: No, tots tenen por, també tenen por els altres, els homes. I la Jennifer Connelly també evoluciona en plan de que ja no està tan pendent d'en Tom Cruise.
5: Només faltaria.
3: Ha après una mica...
5: Ves i mata't amb l'avió, conyo, ja.
3: A agafar distància.
4: Era...
3: Torno
4: a Top Gun 1, vale? Hi ha una escena a Top Gun 1 que em sembla fastigosíssima.
3: La del gel.
4: No, la de la moto.
3: Ah, sí, home. Hòstia, és brillant.
4: Però puc entendre-la. És a dir, jo puc entendre que aquella escena forma part d'aquella pel·lícula pel que deia, perquè jo contextualitzo en aquella pel·lícula en un moment molt determinat, tant de Hollywood com de la societat, com de tot. Hi ha una escena que surt en Maverick a sobre d'una motarro.
3: Sí.
4: I la noia, com es diu la noia, l'actriu?
3: La Rosa?
4: Sí.
3: No me'n recordo.
4: Ara ho busco. Li estem dient tota l'estona la noia
3: ho tinc aquí.
4: Kelly McGillis.
3: Sí, la Kelly McGillis. L'estàs crucificant.
4: Sí. Doncs hi ha la Kelly McGillis, guapíssima, allà al seu costat, que li està... no sé, menjant el coco, no me'n recordo ni de què anava la conversa, per cert. I en Maverick, en Tom Cruise, de sobre de la moto, fotent gas per no haver-la de sentir parlar. Que dius, bueno, vale,
3: m'ho menjo.
5: Una marcada de paquet.
4: És una marcada de paquet, m'ho menjo.
5: Però, hòstia,
4: segle XXI, hem de continuar fent aquestes mateixes escenes?
3: Sí, perquè encara hi són.
4: Bueno, però precisament per això, perquè encara hi són, potser podríem intentar mostrar que altres realitats també són viables.
3: Sí, però ja hi ha pel·lis que les mostren.
4: Però no cal que sigui. És a dir, tu fes
3: aquestes,
4: una pel·li...
3: Aquestes també pel·li. Hi ha d'haver una mica de target per aquests que encara són involucionats, perquè
4: però
3: són...
4: Això, els involucionats, ja, jo tinc la paraula, és homoerotisme.
3: Homoerotisme, doncs.
4: I per homoerotisme tenen perfectament l'escena de la platja.
3: O nostàlgia.
4: Jugant a vòlei o a futbol, o no sé què.
5: Sí, sí.
4: Allò és homoerotisme 100%.
3: A mi em funciona per nostàlgia. M'agrada tornar als 90, aquella pel·li que vaig veure. Clar, a mi em funciona per nostàlgia. L'altre tan macarda, ja ho sé, que hi ha en John Hamm que... tots foten un paper de merda. Ja ho sé, que tots foten un paper de merda.
4: Hòstia, quins estereotips tan...
3: Clar,
4: bèsties.
3: Però...
4: L'heroi veterà.
3: Et fan feliç.
4: La rivalitat masculina.
3: Et fan feliç.
4: La validació entre homes. A veure qui la fa més llarga o qui té el six-pack més marcat.
3: Sempre ha estat així, des de temps...
4: un gran sacrifici viril.
3: Des dels temps de la prehistòria, antropològicament, l'home sempre ha hagut de marcar paquet, de lluitar contra els altres, de marcar un territori, de pixar-se als voltants. Sempre ha estat així. I no deixarem de ser així, perquè ho portem a l'ADN. Ho portem escrit.
4: Però...
3: Simplement millorarem. Entendrem coses i no ens anirem pixant pels carrers i no ens anirem barallant amb la gent. Però que de tant en tant vingui algú, com és Joseph Kosinski, per exemple, i et recordi el que havíem set, dius, hòstia, és com tornar a la prehistòria i quan anàvem a caçar mamuts i arribàvem a casa amb el premi i ensenyàvem el premi a la dona...
4: Per anar a caçar mamuts, mira, Primal, com es diu aquella sèrie, que és molt bona, per cert.
3: Quina?
4: Primal, tampoc sé com s'ha de pronunciar. Vull dir...
3: Hi han de ser aquestes pel·lícules.
4: Però hi han de ser amb una nova mirada.
3: No, les pel·lícules de la nova mirada ja hi són. Ja hi haurà pel·lícules, ja hi haurà qui traurà. Segurament, si ara indaguéssim o busquéssim, segurament hi ha una pel·lícula de Machirulos que almenys ho intenta, si més no, o pretén ser una mica, com es diu, bueno, en perspectiva de gènere, que no sigui... Jo,
4: estimats oients, si l'heu trobada, envieu-nos-la, sisplau.
3: Sí, no, jo crec que...
5: Se busca.
3: Sí, jo crec que si busquéssim, aproximadament,
5: no
3: ja, sé que
5: no,
3: ja sé que no n'hi ha.
4: Hosti,
3: cap.
4: Jo,
3: però també hi poden ser, aquestes. Ara hi han de tenir cabuda.
4: Pensa, com, tu te'n recordaràs, Marc, no me'n recordo. Com es diu aquella pel·lícula? És relativament nova, eh? D'un paio cap de família... que així molt encorbatat, molt businessman, però llavors resulta que eren un antic sicari, no me'n recordo què era.
3: Golpe.
4: Golpe, això, Golpe. Sí.
3: Sí, sí, que el tio és, bueno, és un pare de família que treu la bessura i tot, però clar, el tio treballa per cardant pallisses i d'això.
4: Clar, dius, premissa excel·lent. Unes escenes brillants.
3: Sí, ja, i la dos també està molt
4: i
3: bé.
4: I micarda la dona per allà al mig... Ja pot tenir una dona, aquest home. No la facis sortir si li fas fer el paper de bleda durant 2 segons. No la facis sortir. Que la mencioni ell, que la deixi en un hotel i la molt, truqui...
3: És molt complicat si tu vols... Si tu vols... al final, amb el que es basa, una de les premisses que es basa aquesta pel·lícula de Golpe, no me'n recordo com es diu... Sí, de Golpe. És que és un tio amb vida familiar.
4: Ja,
3: és molt difícil, és molt difícil no mostrar una dona o els fills en una vida familiar si el que pretens és això, perquè després has de fer el contrast amb la vida que té amb la màfia i fotent pallisses a la gent. Clar, és molt complicat. I jo crec que a la 2 millora això.
4: La 2 no l'he vista.
3: A la 2 millora una mica perquè la dona ja té un paper molt més important.
4: I encara un altre, de què estava buscant, eh?
5: És més activa, fa coses.
3: Sí, fa la coses. De... Los catalanes no. Hacen coses.
5: I no és cuinar, precisament.
3: No.
4: Exacte. Novocaine.
3: Novocaine, sí.
4: Sí.
3: Tu volies dir Novocaine.
4: No, un altre exemple.
3: Novocaine, sí. Aquell
4: més
3: que,
4: o menys el mateix.
3: El tio que no sent el dolor.
4: Exacte. Sí. Sí. O sigui, em va passar el mateix com el Golpe. Una premissa molt xula, un personatge molt atractiu, ell
3: sí.
4: Mola molt,
3: sí,
4: és aquesta mena de nice guy.
3: Sí, sí.
4: Però de nou, les dones, hòstia, que cosificades, que estereotipades. Aquí potser és la paraula potser és estereotip, eh? La paraula potser no és que hi apareguin o no hi apareguin, sinó que hi apareixen estereotipades. Llavors, jo tinc la solució a tot això, eh?
3: Va, planteja-la.
4: Necessito que els directors de cinemes d'acció sí. Es guardin una mica dels calés del pressupost que tenen per contractar un assessor de gènere.
3: Ja, però és que no, després no sortirà Top Gun.
4: Unes miques dels calés. Vull dir, no han de contractar...
3: No ho dic pels calés. Ho dic perquè espatllaran aquest tipus de pel·lícules.
4: Jo crec que no.
3: Sí.
4: Jo crec que hi pot haver bona perspectiva de gènere en una pel·li de Machirulos. N'estic molt convençuda.
3: És complicat.
4: Marc, el curtmetratge que farem l'any que ve, aquest any no, perquè ja el tenim mig enfilat,
3: sí.
4: Ens atrevim a fer un curtmetratge, que és un reptàs, eh? Curtmetratge d'acció de Machirulos en perspectiva de gènere.
3: Si no ens cardem un hòstia amb aquest que estem fent, perquè si surt bé, sortirà molt bé, però si surt malament, l'hòstia es pot sentir tabertet. Perquè se'ns han anat completament de les mans
4: bastant.
3: Tot. Jo m'hi fico, ho podem fer. Passa
4: i ho patem.
3: D'acció...
4: Curtmetratge d'acció ja sols té una combinació molt xunga.
3: Hem de guanyar el premi, perquè necessitem
4: pasta. O això, contractar un perquè Tom Cruise que et pugui fer d'actor i d'estantment alhora.
3: Saps que sempre apuntem mal, nosaltres?
4: Exacte.
3: Saps que sempre apuntem mal. Ho podríem fer. Però bueno, si anem tancant Top Gun, jo t'entenc, Irene, evidentment, però crec que hi han de ser i continuaran sent aquestes pel·lícules.
4: Sí.
3: I sí, hi haurà gent que segurament en farà una que estarà bé, però no seran això. Perquè a vegades necessitem tornar als instints més bàsics, sense fer mal a ningú, evidentment, però...
4: Jo què sé,
3: sentir-nos uns heterobàsics per, encara que sigui per una hora i mitja, i ja està. Però perquè... com a condició humana, antropològica, sempre ho hem set.
4: I una altra pregunta, aquesta no tinc resposta, vull dir, és una pregunta genuïna. Si Top Gun no fos Tom Cruise, faig virgueries i em jugo la vida i faig un màrqueting que flipes per aquesta pel·lícula, seria tan bona? Per vosaltres, vull dir, jo no li trobo de bona, però pels que l'heu disfrutada,
3: no.
4: Creieu que això hi ha un component...
3: Això ve, no, però això, que Top Gun Maverick, això ve de la saga, si podem dir saga. Això ve de Top Gun. La primera pel·lícula de Top Gun és, com has dit tu, filla dels seus temps, i és el cinema d'acció que hi havia en aquell moment. A més, és un cinema d'acció que potser amb avions així, tan espectacular i tot, amb dos protagonistes que eren els nois del moment, com Tom Cruise, com Val Kilmer, té tot el potencial dels 90. Noia guapa, noi guapo, noi guapo, però que és enemic de l'altre noi, i un s'endú la noia...
5: Una mica Pearl Harbor. Karate Kid...
3: Sí, però Pearl Harbor coses. Intenta sí. ser un romàntic, intenta sí, que tingui un però... missatge. Top Gun, no.
5: És espectacle.
3: Top Gun és un espectacle, unes escenes que potser encara no s'havien vist amb un F-16 o amb un avió.
4: No, si això ho compro tot, i jo sóc la primera que estava al cine, perquè hi vaig al cine,
3: sí, sí, home, ja. I en aquells moments...
5: Pago.
3: No, en aquells moments, ostres, jo me'n recordo de petit, quan tenia 16, 17 anys, doncs veure la pel·lícula, disfrutar, perquè... No hi entens tant en cine, és una pel·lícula d'acció que són tots amics, és una colla, que lluiten amb una missió, que hi ha la noia que aconsegueixen, que al final és el que tu et passa a l'institut o a qualsevol lloc, t'agradi o no, i que és com Días de Trueno, no sé si has vist Días de Trueno, és el mateix, són aquelles pel·lícules que se'ns posaven bé, i Top Gun Maverick funciona perquè passen molts anys i és pura nostàlgia, i tens ganes de tornar a veure aquells personatges.
4: Reviure el mite no és un problema, al contrari, jo sóc molt de nostàlgia també, i m'ho passo molt bé amb aquestes coses de nostàlgia, però jo crec que reviure el mite no va renyit en una revisió del mite.
3: No té per què fer-ho, però en aquest cas, jo crec que sí que s'hagués equivocat intentant fer que Top Gun fos una cosa que no és.
4: No, és que jo no la vull canviar. Jo hi afegeixo una altra dona amb què durant dos segons de metratge tinguin una conversa entre elles que no sigui d'un tio.
3: No et dic pas que no.
4: Ja està.
5: També us dic que jo penso que al final amb el que es queda el públic general de la pel·lícula és és aquella dels avions.
3: Dels falos.
5: Que poder la gent...
4: És que clar, ja està tot.
5: Que poder la gent, no, enteneu-me, que a mi personalment el que més m'agrada d'aquestes pel·lis d'acció és precisament les escenes d'acció. Més enllà de la trama, m'agrada veure l'avió que fa aquelles voltes, aquelles giragonses, aquell no sé què.
4: Jo és l'únic que gaudeixo d'aquesta
5: pel·li. Vaig pensant de veure com ho hauran filmat, això, perquè clar, com ho foten i com tal, i com no... I a mi, jo penso que amb el que es queda la gent al final és amb això.
3: Però clar, és filla...
4: A la que surt el careto d'en Tom Cruise, jo ja baixo.
3: És filla del...
5: Bueno, és que tu i en Tom Cruise tampoc,
3: és filla del seu temps, és del 86.
5: Clar,
3: quan tu ets un nano, me cago en Déu, perquè jo vaig veure els 90, evidentment. Mires això, dius, el 86 hi havia allò, i és amb el que creixes, és amb el que hi ha. En aquells moments, malauradament, evidentment, no hi havia aquest... això de la consciència de la perspectiva de gènere, no en teníem ni idea, no sabíem ni de què anaven, ni els més petits ni els més grans, i funcionava per això, com un arquetip de l'heroi, l'enemic i la princesa. Al final totes les pel·lícules funcionen el mateix, és el cavaller, la princesa i l'enemic. Simplement aquí t'ho actualitzava amb avions i el que sigui. I simplement Top Gun Maverick, jo crec que el bo que té és que sí, evidentment és de Macho Rilus, com era l'altre. Evidentment, no sé, si haguessin sortit en més d'una o dues, doncs poder ja no hagués tingut aquest viatge. Però el que li funciona a Maverick és que no pretén res més que fer la mateixa pel·lícula que va fer, amb els mateixos personatges, grans, i... tot igual, amb els fills de no sé què... I amb la...
4: Per això l'encerta. Per això és el problema.
3: Per mi és l'encert, perquè si em fes una altra cosa, em pretengués donar lliçons d'algú, o s'hagués actualitzat, dic que a mi ja me'n funciona, perquè Top Gun no és això. Top Gun és el que hem vist.
4: Jo no dic que Top Gun hagi de ser feminista.
3: No, jo tampoc.
4: Vull dir, a mi els machirulos ja em funcionen.
3: No té res a veure.
4: Ja sé que aquest món d'avions i testosterona... doncs és així, ho sento.
3: No té per res a veure.
4: Però hi ha d'haver uns petits mínims que crec que no els compleix. És només això. Vull dir,
3: jo
4: afegint-hi una altra dona en algun moment, fent que la Connelly no sigui tan plan pàmfila, ja estaria, jo ja l'hagués salvada. Encara que hi hagués el careto d'en Tom Cruise.
3: Quan estan jugant, perquè en aquest cas juguen a futbol americà...
4: Això, sí.
3: Què veus aquí? a la Top Gun 1, a la 86, juga no voli. Eh que sí, em sembla?
4: Doncs si ens podem permetre aquestes distàncies, perquè collons no ens podem permetre pensar
3: imagina't,
4: en les dones.
3: Doncs ja la...
4: Qui diu amb les dones, ja sí, no sí. Hi entro, però amb el món LGTBIQ+, podríem entrar-hi també.
3: Sí, bueno, no et ficaré, no em ficaré en aquest jardí.
4: I podria ja anar a interseccionalitats i coses, però ja no hi entro.
3: No em ficaré en aquest jardí. Doncs hi ha l'escena en què surten a la platja a jugar a futbol americà, que Jennifer Connelly es queda allà sentada mirant-los, dius, hòstia santa.
4: Però aquesta escena no està pensada per dones, dius, està pensada per homes.
3: Sí, sí, però dius, hòstia, dic, és que és la mateixa escena que a Top Gun.
4: L'escena d'en Brad Pitt a la teulada d'en Tarantino, bueno, d'en DiCaprio, però sí, a la pel·li d'en Tarantino,
3: sí, sí.
4: No està pensada perquè a les dones ens caigui la bava.
3: No, està pensada,
4: perquè als homes els hi caigui la bava.
3: I ens
4: els
3: hi cau.
4: Homes heteros, eh?
3: I ens hi cau.
5: I els hi cau.
3: I ens hi cau. Ens cau. No, és que clar, es treu la camisa arreglant una antena i dic, clar, jo he arreglat antenes. Jo vaig a la teulada arreglant antenes.
4: Jo puc ser Brad Pitt.
3: I intento no treure'm la camisa per no ferir sensibilitat. Saps? Vull dir, perquè és que, esclar, vull dir, quedaria en ridícul. Però bueno. Bé, tanquem Top Gun. Hem tancat el tema ja, Irene.
4: Vale.
3: O sigui, ja...
4: Em dono per vencedora, tranquil.
3: Sí, no, vencedora no, perquè, amb la puta, no, bueno, no hi ha guanyadors ni perdedors. Són taules. Perquè ara tenim un altre triangle de confrontació.
4: I torno a anar sola, ara?
3: No, vas amb mi. Vas amb mi.
4: Ah, vale.
3: Jo estic enficat amb tots dos. Vas amb mi, perquè parlarem de... Em sembla que en David també té el tràiler de Sirat.

0: Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
1: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
0: ¿Vosotros vais a ir?
2: ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
3: Sirat, pel·lícula 2025 d'Olivier Laxer, la gran... vull dir, la gran portadora de les esperances d'Espanya a Hollywood, que al final es va quedar una mica a les portes. Ara volia repassar aquí, mirant-ho, l'Òscar, millor...
4: Internacional.
3: Internacional. Em sembla que va guanyar... Ostres...
4: No, hi havia... ara ho buscaré, eh?
3: No, hi havia la de Un simple acte... Ah, no, va guanyar la de... Coi... No, Sentimental la... Valor.
4: Ah, vale, Sentimental clar, Valor. Clar.
3: I ara m'hi volia mirar a veure si es van dur alguna del so, de millor so.
4: Posa aquí dos premis d'Òscar.
3: Sí, dos premis, dos...
4: Dues nominacions.
3: No, que se'n va anar de 8, Sirat, al final.
4: Sí, sí.
3: Però bueno, Olivier Laxer estava igualment de content. Pel·lícula amb Sergi López, Bruno Núñez i els reveros habituals. I una pel·lícula que l'Irene ha definit molt bé, dient aquí... Coi, no li agrada Sirat. Allà, Maida, explica'ns, què li passa a Sirat?
5: És que, a veure, o sigui, els escenaris estan molt ben trobats, la fotografia està molt bé, a nivell de so és impecable, o sigui, jo penso que és el millor de la pel·lícula, però a mi és que no hi vaig connectar gota, o sigui... Comencen que van al desert a buscar la filla del protagonista, d'en Sergi López.
3: Sí.
5: I, o sigui...
3: Bueno, sí, i
5: deriva... La nena, que és la tia aquesta, al final de la pel·lícula, quan penses, això, o sigui, d'on està la xica? Perquè al final és la merda més merda. S'estan una hora! Jo mirava el rellotge pensant, bueno, però passarà algú? Una hora voltant pel puto desert. Que dius, però que passe algo ja, que se muera alguien, no? I fins que passa algo, això... Hòstia, estàs una hora... Que és meravellós, el desert, el Marroc, tot és preciós, de veritat. Però dius, bueno, però això què és? Una guia de viatges? És passarà algo en aquesta pel·lícula? Jo què sé, que algú s'enrotlli amb algú, que algú mati amb algú, que algú li passi alguna cosa, que... El més greu que els hi passa fins al moment clau és que els hi han d'estirar la furgoneta, saps? Vull dir, o sigui, però em vaig avorrir sobiranament.
3: És que aquí està la clau.
5: Vale, pues a mi, aquesta clau no m'hi serveix.
3: Que creus que estàs mirant una pel·lícula costumista, d'un...
4: Jo vaig anar al cine a avorrir-me.
3: La pel·lícula costumista en el sentit de que ens explicaria... perquè ho van vendre així, una mica.
4: Com una era, road movie,
3: sí, que era l'interès, i una mica posar l'accent en aquest moviment, amb aquest modus de vida que són les festes rave, que van començar a Anglaterra i s'han anat exportant fins a Alemanya, Espanya, i tot ha arribat d'una altra manera aquí, però aquest moviment rave, que són gent nòmades... que es dediquen a voltar pel món, a programant l'amor i el que sigui, i organitzant festes amb música techno. La pel·lícula van vendre així, i és això, la pel·lícula.
5: Sí, sí,
3: la pel·lícula,
5: molt bé, però...
3: La pel·lícula ens mostra aquest moviment. Però simplement Olivier Laxer el que fa després és convertir-ho en una cosa totalment diferent que no ens esperàvem. Però te la justifica, perquè durant tot aquest viatge... Lo de la guerra t'ho va introduint amb aquella ràdio que hi ha, que primer troben uns soldats,
4: i
3: després la ràdio...
4: I els personatges ho diuen en algun moment,
3: sí,
4: també.
3: T'ho va introduint. És com... això és una tarantiniana, com, que em dic jo. Com, per exemple, era ser una vez en Hollywood. Sabeu com acaba?
5: Sí,
3: que surten Leonardo DiCaprio amb aquell
4: llançaflames
3: i s'ho carrega tot. Clar, tu pots dir, hòstia... Acabes la pel·lícula i hi ha aquest tio, resulta que té un lançallames, un llançaflames a casa, vaya tela. Pues no, el que fa Tarantino és, al principi de la pel·lícula, t'ensenya totes les pel·lícules de quan en Leonardo DiCaprio, allò que era famós i tot allò, i n'hi ha una que surt amb un llançaflames que està rodant la pel·lícula. Només amb allò ja et justifica... que al final pugui acabar amb aquesta arma. Doncs l'accé fa això. I sí, se'n va totalment de mare, jo vaig quedar flipat, em va costar entendre el que estava veient, amb que si les mines, amb que si després el nano es mata, que dius... És que no m'ho esperava, no m'ho esperava que ara el nano es
5: mateix. Jo vaig estar contenta, dic, per si passa alguna cosa.
3: Em vaig quedar a quadros i em va agradar.
4: Puc estar d'acord amb l'Aida, però... És a dir, jo vaig anar a veure aquesta pel·lícula... perquè tu me n'havies parlat molt bé.
6: Sí.
4: Però, com que a vegades no tenim els mateixos gustos...
3: No. Però últimament hem millorat.
4: Hem millorat. Però, mira, m'esperava un O que arde. M'esperava una cosa contemplativa...
3: És que si et hagués dit... jo, Irene, ara ja vigilo. Si hagués set un O que arde, ja no t'ho dic, perquè vas sortir cagant amb tot. Dic, ja no t'ho diré.
4: Ja et farem un altre Lovers and Haters, però, properament.
3: Sí, però vaig pensar que dic... No, crec que li agradarà. Dic, si aguanta... Hòstia,
4: tu
3: després...
4: Tu m'ho vas dir de m'agradar, no sé què... Però tot el que havia llegit... Clar, no s'havia estrenat aquí. Tu l'havies vist a Sant Sebastià, l'havies vist?
3: No, la vaig veure aquí, la vaig veure aquí, sí.
4: Val, doncs, no sé.
3: Clar, tot el que llegeixes no t'explica res de l'altre, perquè
4: exacte.
3: Si no et foten la pel·li en l'aire.
4: I era com molt l'estrena, vull dir, encara no havia hagut l'expectativa, ni el boom, ni el hype, diguem, ni com vulguem. Llavors, jo m'anava a veure una cosa tipus O que arde i a cagar-me amb tu, Marc. Per tant, tota la primera part No se'm va fer pesada, al contrari, jo vaig entrar a dintre i jo m'estagava pols. Vull dir, era tan gràfica que m'estagava pols.
3: No, això està bé, però que estaves molt
4: sí,
3: introduïda.
4: Sí, no, vull dir, ho dic com una cosa positiva. Que a la que arriba la primera bufetada, hòstia, una mica més i salto del seient, i a la que arriba la segona ja ni t'ho explico. Però crec que si la tornés a mirar ara, podria estar d'acord amb tu, Aida, que tota la primera part es fa llarga. És a dir, a mi no se m'hi va fer perquè jo anava amb una expectativa molt diferent del que em vaig trobar. Però sí que és cert que puc entendre que hi ha un... Tota la part de road movie es pot arribar a fer llarga.
5: Bueno, i llavors que no sé, si tu vols explicar, no, aquest moviment o el que sigui, penso que potser la forma de fer-ho no, per mi no és amb la que jo connectaria. Saps què vull dir? Perquè, per exemple, amb un Nomadland connectes amb la problemàtica, connectes amb aquesta forma de vida, saps? I és una pel·li totalment contemplativa.
4: Sí. Molt.
5: Que si tu
4: molt
5: vols, no passa
4: més.
5: Res.
4: Molt més
3: no,
4: que
3: de
4: Cirat.
3: De fet, sí, ho és molt més.
5: Si tu vols, no passa res. Però, clar, em vols introduir com una mena d'elements com d'acció per explicar-me la situació d'aquell lloc i... Bueno, no ho sé, és que jo em vaig sentir fora...
4: Clar, jo
5: tota
4: no els vaig percebre com a punts d'acció, sinó com a punts d'inflexió. És a dir,
5: per... Sí, però vull dir, com perquè canviï alguna cosa, però és que...
4: No necessàriament perquè canviï alguna cosa, sinó per l'entrebanc que et trobes.
5: Perquè... I anava veient la pel·li i pensava, a veure com ho acabes, això. A veure com ho acabes.
3: I ho acaba bé.
5: Com ho acabes.
3: Ostres, però ho acaba amb una tensió, jo una mica més, i em peta el cor. Jo és que no podia amb tanta tensió.
4: No, jo igual. Jo empatitzo molt amb els personatges. Amb els actors no gaire, però amb
5: doncs
4: els personatges
5: jo era
4: sí.
5: Ja de, bueno, a veure, foteu-vos a córrer tots plegats i mira, peti qui peti, saps què vull dir?
4: Jo és estava que... empatitzant una bestiesa amb el personatge d'en Sergi López i pensava, i com ara aquest home ha de fer vida? Com?
3: No. Però per això és el que travessa. Clar. Perquè ja què en queda?
4: I el que també em va agradar
3: molt... És una metàfora, què em queda?
4: El que també em va agradar molt era l'angoixa que em provocava el fet de que no sabia on estava anant. Ni ell ni jo. Vull dir, jo no tenia ni idea, saps allò de dir... No és que estigui buscant arribar al punt B des del punt A d'on ha sortit, perquè no té ni idea d'on està la seva filla. Per tant, està aquí, voltant per un país que és enorme i que vés a saber on té la seva filla, si és que encara hi és.
3: Jo crec que Olivia Alexei fa una cosa molt, molt atrevida, que és començar això amb un tipus de road movie més contemplatiu o amb aquest punt de thriller que estàs buscant una persona i al final, quan una pel·lícula et planteja que tu estàs buscant una persona, al final el teu cap se'n va cap a la realitat de que a veure quan troba aquesta persona o a veure on és aquesta persona, si és morta, si és viva o si la troba amb una secta en algun lloc. I l'Olivier Lexer t'enganya plantejant-te aquest dilema, on serà aquesta noia... t'ensenya el moviment rave aquest que li interessa mostrar a aquesta gent nòmada i tot, sí. Que està bé i després fa una cosa, com he dit molt gore, arriscada, que és que et canvia totalment el plantejament s'oblida de la filla
6: del fill també se n'oblida.
4: Totalment.
6: I ja és una altra pel·lícula, és uns altres objectius, ja és sobreviure. I normalment, quan fas això, et sols quedar una hòstia com un temple.
4: Cert.
6: Però com un temple, perquè no encaixa ni una cosa ni encaixa l'altra. I no sé de quina manera a mi em va encaixar.
4: Jo també.
6: Em va encaixar, ho vaig gaudir i vaig dir... Hòstia, que acabo de veure. He vist dos pel·lícules amb una, però que em complementen una amb l'altra. I m'aporten... Totes dues m'aporten... algo positiu. Perquè crec que sense la primera part no hagués gaudit tant de la segona, i sense la segona potser no l'entendríem si no hagués passat lo de la primera.
4: La primera
6: perquè
4: part,
6: seria tot molt filler. Ja
4: la
6: seria
4: primera
6: molt...
4: part, per exemple, i respecto això que dius, Aida, i estic d'acord, però... Hosti, tota la part de paisatgística, que és sobretot la primera part, ja t'està preparant de dir, això és inhòspit, això...
5: Sí, sí.
4: Això...
6: Sí.
4: I té un punt, fins i tot, que en l'escena que comentaves tu, Aida, del, que se'ls queda encallada la furgo, i primer es caguen amb tot, i llavors ja veus que els reveros tornen, i d'allò... Allà ja hi ha un petit punt de tensió que dius, hosti, és que cap a on està anant tot això? Clar, és a dir, què vol explicar aquí darrere?
6: És que aquest director et fa trampes. Mm. Trampes en el bon sentit, en aquest cas.
4: Sí, sí.
6: Que dius, vale, això serà un viatge. Un viatge on es descobriran, on poder no trobarà la seva filla, però si es trobarà amb ell mateix. I el tio diu, no ho flipeu. Això és una altra cosa. Pum! Carda el bombasso i et quedes parat. Puc entendre... que hi hagi gent que s'hagi quedat pel camí.
4: Sí, jo també, jo també.
6: És que és molt normal que amb aquest tipus de pel·li que planteja et quedis pel camí.
4: Sí,
6: i jo reconec que és una putada per la gent.
5: Sí, ja, és que directament...
6: És
5: no
6: una
5: vaig...
6: putada per la gent, perquè si no t'hi quedes i entres, és brutal. Sí. És brutal, estàs amb un estat permanentment de tensió que t'agrada i t'atrapa, i mastegues pols.
4: Surs del cine destruït.
6: Destruït.
5: Jo, per mi, al final era... Bueno, i ara què? Aviam. I ara, clar, ara què? Ara un altre. Sí, bueno, va, i ara què?
6: Clar, això és la putada.
5: I va ser del rotllo... bueno, va, que s'acabi ja, saps?
6: Perquè vas tallar a mitja pel·lícula. Mm.
4: Sí.
6: I això li ha passat a molta gent.
5: No, i ja al principi ja era allò d'una hora, de dir...
4: Perquè sí que és cert que potser... Clar, la primera rave de totes... Hi ha molta estona allà que vas veient els peus molt a primer pla.
6: Sí,
4: que
6: perquè vol homenatjar aquesta vida.
4: Els bafles, els...
6: Subwoofers, sí, el que sigui,
4: el
6: els altaveus.
4: Sí, allò. Ja està bé. No, podríem calcular quants minuts hi ha allà. Potser sí que si n'hi ha 10, doncs fes-ne 5 o 7, o jo què sé, eh?
6: No, perquè... Hosti, sí, però... el que pretens també és fer una mica de com el que et dic, de seguiment o d'homenatge a aquest tipus de vida. Aquest tipus de vida es basa en això. Crec
4: sí,
6: que ja
4: sí.
6: Has de parar certa tensió.
4: Però sí que és... O sigui, ara hauria de fer l'exercici de tornar-la a mirar, però estic bastant convençuda que se'm faria llarga.
6: No és una pel·lícula que tinc ganes de tornar a mirar, jo.
4: Perquè, clar, és l'experiència, jo crec. Vull dir, és la pel·lícula aquesta de... que et foti el cop de puny.
6: Quan ja t'han matat?
4: Ja.
6: Quan ja t'han matat per dins...
4: Ara ja t'ho veus de venir de
6: seguida. Sí, ja no et poden tornar a matar, vull dir, quan ja estàs mort. I ara, sí, que esperaries l'escena que l'autobús... Ai, la furgoneta cau i el nano, si ja la saps.
4: Sí,
6: és una pel·lícula d'impacte, és una pel·lícula que...
4: Estic bastant convençuda que si, malgrat tot, fes l'exercici, se'n faria llarga la primera part.
6: No, segurament. Perquè al final, el que t'ha portat és l'altra mitja part. Però si tu comences... tota la pel·lícula com a la segona meitat, al final no deixaria de ser una pel·lícula una mica sobre la guerra, sobre uns hippies o el que sigui, que se'n van allà i acaben mutilats. El que la fa especial és aquesta part, que pretén una cosa i després te la converteix en una altra. Però bueno, és cirat. És cirat.
4: Sí,
6: bueno,
4: sí.
6: És a dalt i a baix,
4: també
6: vull
4: puc,
6: dir...
4: També puc entendre que es percebi, com una marcada de paquet, aquesta pel·lícula, segons com.
6: És una marcada de paquet d'Olivier Laxe, però li surt bé.
4: Per mi sí.
6: Li surt bé.
4: Però puc entendre que això hagi no agradat, fins i tot molestat. Bueno, ell té aquest caràcter que és complex.
6: Sí, és un tio molt especial. A mi em va agradar, per exemple, més Oque Arde. Jo estic enamorat d'Oque Arde. Jo estic enamorat de la iaia i aquell, i el seu fill.
4: Jo agafaria la mare i el seu fill. Jo agafaria aquells dos personatges i crearia una història. Per mi no hi ha història allà darrere.
6: Hòstia, com que no hi ha història? Hòstia, un altre Lovers and Haters, és que surten així. Com que no hi ha història? Hi ha una vida.
4: No.
6: Hi ha una vida allà darrere.
4: Hi ha un passat.
6: Ara?
4: Hi ha un passat que es pretén tornar a explorar, però que no acabes d'explorar del tot.
6: Bueno, oi tant que s'explora. El tio és un tio que havia tingut problemes amb un piròman o el que sigui, repudiat per la societat, que torna amb un poble que no l'acceptarà, amb una mare que ha viscut també solitària, perquè segurament també la rebutjaven al poble, i que a veure com convius amb tot això.
4: Sí, però està explicada de tal manera que ni... És a dir...
6: Parlen les imatges, parlen aquests silencis.
4: No obre un debat. Sí, és evident que tots acabarem superencantats amb aquesta bona dona.
6: No, que... bueno, però no encantats. Al final el tio és un piròman, però no crec que pretengui obrir un debat, sinó què li passa, que a vegades pot passar.
4: Però jo crec que a mi m'agradaria més que obrís un debat. És a dir, a mi m'hagués agradat sortir del cine, la vam veure junts, tu, Marc,
6: sí,
4: i jo,
6: el Sant Sebastián.
4: I que tu haguessis dit, hòstia, puto piròman, no hauria de sortir mai de la presó, i jo al revés, o el que sigui, vull dir... Va, per exemple, no té...
6: Perquè us agrada massa posicionar-vos.
4: No.
6: Sigueu més...
4: Gris.
6: Sí, vull dir... Equidistant. Sigueu equidistants.
4: El drama l'heu vist, la pel·lícula de la Zendaya i Robert Pattinson?
6: És que quan saps el que fa, ja perd tot l'interès aquella pel·lícula.
4: No, mola molt.
6: Bueno, que ja me'n vaig enterar el que... El que li passa. No farem spoiler.
4: No ho farem. A grans trets és una parella, t'explica com es coneixen i decideixen casar-se.
5: Casar-se i ella li confessa alguna cosa que havia fet.
6: Sí, és un joc.
4: És un joc. És en l'àpat que fan d'aquestes de prova del casament.
5: Explica el pitjor que hagis fet mai.
4: Sí. Exacte. I el que explica ella és el que jutja.
6: És l'hòstia.
4: Però jo vaig sortir del cine pensant de... Tios,
5: imagino que...
4: és que no enteneu en aquesta pobra noia? En canvi, en Jordi va sortir dient, joder, la caliat. Llavors, d'aquí va ser com un... Perdona, hem vist la mateixa pel·li?
6: Bueno, com és que no enteneu? Si pretenia fer el que pretenia fer...
4: Però jo puc entendre el que diu ella a la pel·lícula.
6: Sí, sí.
4: Jo estic completament a favor seu.
6: Sí, sí. Us passava putes.
5: Bueno, i llavors la posició d'ell, no? D'haver de decidir, vale, jo em vull casar amb aquesta persona.
4: Sí, però per mi, ell és gilipolles.
6: Ja, però ja ha de fer aquest paper, ja ho fa.
4: Però aquí està la virtut de la pel·lícula.
6: Sí, sí.
4: Que jo, per mi, ell és gilipolles i per mi ella mereix, com a mínim, una mica de comprensió.
6: Sí, no,
4: perquè... Però per mi, perquè si parles amb altra gent...

0: Jo no ho tinc tan clar.
1: Jo crec que és com si ella pretenés buscar una redempció i ell se li gira. Perquè dius, no, hòstia...
0: No, no ho veig així.
1: No?
0: No. Perquè hi ha un paper molt clau, que és el de l'amiga.
1: El de l'amiga.
0: El de l'amiga és un paper molt clau. Vull dir, és una pel·lícula que genera un conflicte social i que surts de la pel·lícula dient, doncs no està tan clar. En canvi, amb la de Oke Arde, per mi era molt plana, perquè entenc el debat, m'agradava fins i tot el fet de la reinserció social, tot això, el fet del que pateix la mare, no? Que ella no ha fet absolutament res, però per ser mare de, però també ho pateix. Però dius, bueno, vale, sí, d'acord, i...
1: No, i no, hi ha això, hi ha aquest problema.
0: Ja, però me l'estàs explicant. Jo no vull que me l'expliquis, jo vull que me'l mostris. Jo vull que em facis pensar en mi.
1: No,
0: no
1: però...
0: No, perquè
1: a partir d'aquí tu decideixi. Creus que la gent s'equivoca perquè després es posiciona. Quan va a l'enterro, la gent el repudia.
0: Però precisament per això, perquè la pel·li es posiciona, el drama no es posiciona. El drama et fa posicionar a tu. A mi m'agrada molt això, que em facin pensar en mi. Vull dir, per no pensar vaig a veure Marvel. Perdó, David.
1: Endavant! Endavant, sisplau, va amb la camiseta de Marvel, a més. Vull dir...
0: Amb tots els respectes... Bueno, no, pocs respectes per Marvel, però... Vull dir, són pel·lícules que funcionen pel
1: funcionin.
0: I està bé, que existeixin, no dic que...
1: Més aquestes sempre compleixen la perspectiva de gènere.
0: Hòstia.
1: Sí.
0: Marvel?
1: Hòstia, bueno, a més, si més no, la de Chloe Zhao.
0: La de la Chloe Zhao, quina
1: Eternals.
0: És?
1: Eternals.
2: Jo crec que una cosa és la perspectiva de gènere i l'altra cosa és la quota.
1: Ah, per això. Bueno, quota. Ja. Quota Hollywood. Nicole Kidman. Quota llatina. Salma Hayek.
0: Però alerta, amb les quotes,
1: vale.
0: Perquè la quota també la compleix Top Gun.
1: Quota lesbiana. Quota de malalties mentals. Quota asiàtica.
0: Me l'estàs venint fatal, Marc?
1: No, és que és segurament de les pitjors pel·lícules que he vist en me puta vida. Però si ha servit...
0: David, confirma...
1: Eternals. Ah, jo sí. Hòstia, és que... Jo només, si ha servit perquè Chloe Zhao hagi fet Hamnet...
0: És veritat.
1: A mi ja m'està bé.
0: És veritat.
1: Torna a fer un Eternals, si vols, saps?
0: Però és veritat, et dono la raó, Marc.
1: És horrible. Però si després ens regala Hamnet, a mi ja em va bé.
0: Mira, jo com que me l'he estalviat i continuaré estalviant-me-la, em sembla bé perquè Hamnet és una pel·liculassa brutal. I la Jessie Buckley... fins a la mort.
1: No sé si l'has vist. Tinc una pel·lícula.
2: Ell també està sensacional.
1: Tu estàs enamorada d'en Paul Mescal.
2: Però és que està sensacional a totes les... Excepte, evidentment, a Gladiator, perquè és una puta merda.
1: Hòstia, Gladiator va ser...
2: Però perquè la pel·li en si és una puta merda. Però ell, amb aquests papers dramàtics...
0: Com seria el contrari d'humor eròtic? És a dir, amb dones com seria? Gino eròtic?
2: Sí.
0: Vale.
2: O femeròtic?
0: Per mi, Hamnet és femeròtic o gino eròtic. És a dir, jo amb la Jessie Buckley allà m'hi casaria.
1: Irene, em sembla que he trobat una pel·lícula de Machirulos.
0: Ah, va.
1: En perspectiva de gènere, o sigui, amb que el personatge femení fa el que ha de fer, diguéssim, que ara no sé si en surt un o dos, però vull dir que no és un simple... No sé si l'has vist. Rider? The Rider? De la Chloe Zhao. La primera de les pel·lícules.
0: Rider
2: de bicicleta. La del cavall.
1: Del cavall.
2: Sí, està molt bé.
1: Sí.
0: Rider de la Chloe Zhao.
2: Sí. Rider.
1: És un western, imagina't. Modern, Vull dir,
2: sí, és una cosa...
1: Actual.
2: És guai, és molt xula aquesta pel·li.
0: No l'he vista.
1: Doncs mira-la. Jo crec que podria entrar... No, que no sé ni si surt un personatge femení o dos, bueno, sí que surten, sí. Però fan la funció, o sigui, tenen un paper rellevant.
0: A la fitxa tècnica de Film Affinity, n'hi ha algun sense foto. Els homes sí que tenen foto, les dones no.
1: Vale, perquè... No, però vull dir que és això, però vull dir que és el que dius tu.
0: N'hi ha una de dones.
1: Si no ets rellevant, fes la funció que hagis de fer, però crec que fan una funció que has de bé, perquè la pel·lícula en cap moment pretén...
0: Ah, doncs mira-te-la. Veig que està a Prime i a Filmin.
1: A Prime, sí, a Filmin. És molt bona, la van passar al cinema a la fresca, també.
0: Vale, doncs la buscaré, aquesta.
1: I és de les primeres, em sembla que pot ser l'òpera prima de la Chloe Zhao.
2: És la primera pel·li que va fer.
1: Sí, és l'òpera prima de la Chloe Zhao. Jo vaig conèixer la Chloe amb aquesta.
0: Ah, doncs mira, ja la guardo aquí a la meva llista.
1: I a més és curteta, em sembla.
2: Sí, està molt
1: bé. Pot ser que duri 90 minuts o...
2: Perquè les dones no fan res a expectatives dels homes.
0: 104 minuts.
1: Ah, bueno.
2: Sí, fan el seu camí, fan la seva, fan el que han de fer.
0: Això és el que jo busco.
2: I estan en,

0: com convivència sí. amb...
1: Perfecte, bueno. Vull dir...
2: Sí, sí. Sí. Sí, sí.
1: El meu missatge d'avui és que no necessito que hi hagi dones a tot arreu. Necessito que si hi són...
3: Serveixin per alguna
1: cosa. Clar, tinguin una certa funció.
2: Almenys
1: que no sigui subordinada a l'home.
2: Clar, almenys que les fiquin a la
0: doncs
2: cuina a fer un bon plat de pasta.
0: Estan com...
2: sabies tothom... que ho sabies. És que, clar, ho poses aquí... amb la pilota botant i dic, joder, és que, esclar, hòstia.
0: Doncs estan, vull dir, podrien ser tot dones i funcionaria, podrien ser tot homes i funcionaria i són... Bueno, saps? Que no hi ha com... una subordinació o una dependència dels uns als altres, sinó doncs, que hi ha una coexistència. Que...
1: Me la miraré i us passaré,
0: molt bona,
1: us passaré
0: molt
1: la meva crítica.
2: Sí, jo crec que
0: és
2: una pel·lícula, està molt bé. Bé, doncs ja tanquem una mica aquest tema i ja anem per acabar. Avui no ens allargarem més, avui és una mica com de festa. No sé si voleu parlar d'algú més, vosaltres, d'algun tema que d'alguna pel·lícula que hàgim de veure. A mi m'agradaria fer un repàs de tot el que ha passat durant tot l'any, que vam començar, com sempre, amb Cinema Oriental i Sant Sebastián. Després, al programa de novembre, vam parlar de Sitges, com ja va ser habitual, amb el gran Man Mosquera, amb en Gerard Foses. Després ens en vam anar ja al desembre, que al desembre, no sé si us en recordeu, però vam començar... Aviam si us en recordeu, en què vam començar?
1: Hòstia, jo no me'n recordo pas.
2: Videoclips.
0: Ai, és veritat.
1: Sí.
2: En recordes?
1: Va molt.
2: Vam parlar de videoclips. Després ja vam arrencar el 2026 amb el clàssic de clàssics, que era Paul Thomas Anderson, parlar de Sydney, Boogie Nights. Després, el següent programa, aviam si us en recordeu, pel·lícules...
1: Bandes sonores van fer...
2: Hot!
0: Ah, hosti, que te'n va agradar molt aquest programa.
2: Sí.
1: Era el que em vaig perdre
2: tu
1: jo.
2: Tu vas perdre Jocs Salvatges, Casino sí. Royal, que ens va portar l'aire.
0: Hombre, jo ho vaig petar, eh? Normal People.
2: Normal People... Després, el següent, vam parlar de... Aquest va ser molt interessant. Pel·lícules que passen en una sola nit.
0: En una sola nit.
2: No, en una sola nit.
0: Sí, sí.
2: En una sola nit, que vam parlar, per exemple, de grans pel·lícules com, bueno, com Coherence, Chloe de 5 a 7, Noche de Bodas, Ascensor para el Cadalso, Victoria, Rope, After Hours... Programa interessant, eh? D'aquells que és un tema complex... I clar, i bueno, i a partir d'aquí vam anar seguint amb pel·lícules, vam fer la batalla de bandes sonores.
1: Sí, aquestes molen molt.
2: La batalla de bandes sonores, que em sembla que vaig guanyar jo
0: vas fer trampa perquè era el teu germà.
2: Perquè bàsicament hi havia
0: el factor nostàlgia.
2: El factor nostàlgia del meu germà.
0: Germà.
2: Que jo el tenia...
0: Com ho dic de l'hermano, saps?
2: El tenia preparadíssim i...
0: El que ha de fer en Marc per acabar guanyant, eh? Saca el comodín de l'hermano.
2: I estudiadíssim que el tenia, o sigui que...
0: El comodín de la cosina no li va anar bé aquell dia.
2: No, perquè el de la cosina tu també sabies que era Star Wars. Però bueno...
1: Aquí els que arrisquem són els que no tenim cap mena de vincle amb el Zorra.
2: Sí, això és veritat.
0: Honestedat per sobre de tot.
2: Honestedat, la dinastia. Pues bé, això ha estat el 8 mil·límetres de tot aquest any, que ha donat per molt, que hem incorporat la gran figura d'en Gerard Foses, que no ha fallat mai a part d'avui, però que és un crac del cinema, i que li agraden molt les coses rares.
0: Sí, t'estimem
2: molt, perquè el penúltim programa que vam fer el van fer de pel·lícules... com era? Bizarres? O te'n recordes, Aida?
0: Era pel·lis que no recomanaríem.
2: Pel·lis que no recomanaríem. I en Gerard va portar la dels tigres.
0: Hòstia, aquest, sant.
2: Els lleons.
0: I d'aquells que...
2: I després d'aquells beneits...
0: Que es maneguen les escombraries.
2: Que es maneguen les escombraries. Bueno, és que... Bueno, en Gerard és un tio que a les pel·lícules que ha vist ell no les ha vist
1: això
2: ningú.
1: Això mola, ens complementem.
2: No,
1: avui estem
2: tant.
1: Parlant de Top Gun.
2: Oi tant, perfecte.
1: Que...
2: I bé... això és el que ha donat de si aquesta temporada, no aquest any, perquè nosaltres anem per temporades, anem com una mica a la canalla de l'escola, la setena temporada de l'Escriba. No sé si voleu afegir alguna cosa, Aida, Irene...
0: Sí, poder sí, no?
1: Tenim una escena post-crèdits que hem promès.
2: Hòstia, més coses?
0: Sí.
2: Déu que tornaré a plorar.
1: Ara surten un moment els crèdits, imagineu-vos-els, i anem a l'escena post-crèdits.
0: Ah,

0: el concurs.
1: Però avui, que jugui en Marc Urra.
2: Ets tu, amb el concurs? On ho has gravat?
3: No, i a casa.
1: Jo he de un dir... àudio, una...
2: El concurs, sí, que em pensava que era jo, i dic, no, si és l'any.
3: Però avui, que jugui en Marc Urra. He de dir que aquí darrere jo agraeixo molt també en Pol,
2: vale,
3: a Riurigent, i en David Ossa i l'Aida, que hem estat tots còmplices de tot això.
2: Va, tant, ara Marc, puc quedar molt malament, no? Perquè amb les bronques que us cardo...
1: No, és que quedaràs molt malament, però...
2: Home,
1: però
2: que us heu passat un huevo.
3: No. Bueno.
2: Clar, tio, jo us ho faig facilíssim.
1: Ja, bueno.
3: No, no pateixis. Jo crec que les sabràs.
1: Facilíssim per al nivell d'en Marc Urra. Qualsevol cosa al costat d'en Marc Urra és...
2: No. Suposo que no és en anglès.
3: T'ho farem més fàcil, vale? No et deixarem triar els números, els trio jo.
2: Vale. Joder.
3: Començarem pel concurs 1.
4: Huxley! I'm gonna cut your heart out with a spoon!
5: Then it begins.
2: Si sona en anglès, no en sabré cap.
1: Has d'escoltar la música de fons, jo penso, sí, que és la clau.
2: Sí. Ja em torno a passar.
1: Va, David, donem-li peixet.
2: És que no sento la música de fons.
4: Huxley! I'm gonna cut your heart out with a spoon!
2: Home, Robin Hood.
1: Molt bé!
2: Ah, vale. Hòstia, vale. La d'en Kevin Costner?
3: Sí, sí.
2: Vale.
3: Sí, sí.
1: Has d'escoltar la música de fons.
3: El príncep dels lladres.
2: No, bueno, també després ho he fet perquè és Locksley, Robin de Locksley.
1: Clar, exacte.
3: Sí, bé. Molt bé, molt bé, bueno, sí. Marc.
2: Bueno.
3: Anem pel
2: però és que en anglès, cabrons. Clar, tio, ja és que no...
3: Però és que tira el mateix, però és que en castellà, cabron.
2: No, però mireu més en castellà, que no pas jo... Bueno, sí.
1: Ara jo crec que amb el 2 patiràs un huevo.
2: Ja, bueno.
3: Concurs 2.
1: És la venjança.
6: 他沒有借地址給我的當事人第二被告陳國榮。口供入面寫到明，他沒有向任何人借出過地址。咁即係話呢一單案係第一被告個人嘅犯罪行為，所以由始至終我當事人都係無辜嘅。請問你同唔同意呢？都可以咁講。阿哥，巴巴里，係咪？
2: això
1: és una mica el que ens passa a nosaltres.
2: No,
1: ens poses,
2: no és veritat.
1: Sona a xino.
2: No, no és veritat, perquè vosaltres les pel·lícules que us poso l'heu vist totes en castellà. Les heu vist en versió original, però les
3: jo
2: heu vist totes
3: no,
2: en castellà.
3: Pensa que moltes pel·lis de la teva infància les he vistes d'adulta.
2: Ah, bueno.
1: Has de pensar que ens sona a xino.
2: Ja ho sé, això ja hi he arribat. Que... Però torni, Yam... una mica.
6: No,
2: és impossible. És impossible que sàpiga quina puta pel·li és. És impossible.
3: Vols que te la diguem, Marc?
2: Sí.
3: Perquè rebot no n'hi ha, eh?
2: Sí.
3: És The Prosecutor. Una pel·lícula que es va passar al Festival Nits l'any passat.
2: No.
3: Anem pel concurs 3.
7: Se criaron con doña Juanita porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para el Mirante, donde se conocieron. Vivieron en Morovi.
3: Aquesta és en castellà, eh?
2: Sí, ja, tio. Que és Ciudad de Dios.
3: No.
2: Amores perros.
3: No. Vols tornar-la a escoltar?
2: Sí.
1: A veure, aquesta veu.
7: Se criaron con doña Juanita porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para el Mirante.
3: ¡Muy bien!
2: ¿Es lo de Train? ¿Aquell ballet? ¿Ballet Train o algo?
3: No, aquí hem fet trampa perquè és una cançó de Bad Bunny que es diu La Mudanza. I jo no l'hagués endevinat ni en mil anys.
2: Hòstia santa, bueno, ara m'he pensat que és en Bad Bunny.
3: Però és que sé que tens un idili amb Bad Bunny, amb en David Muñoz i...
2: Hòstia puta. Bueno. El tio... I no dius res del Bad Bunny amb allò de la casita?
3: Totalment.
2: És patètic.
3: Totalment.
2: Hasta jo ho veig, que dius que és això, gent tria... O sigui, dos tios amb els ullers de sol triant ties guapes per allà, i les ties...
3: I totes, fixa't que han de tenir els cabells llargs, han de ser rosses, el cos normatiu, és a dir...
2: Patètic.
3: Molt.
2: Patètic.
3: Bueno, anem al concurs 4.
2: Va, aquesta l'encertaré.
8: Qui ets?
9: Sóc viu, Aurèlia.
2: Saga de poder.
3: Molt bé!
2: Home. En Mateu Montsolís.
3: T'atreviries a dir temporada, capítol?
0: Qui ets? Qui ets? Soc viu, Eulàlia. Bueno, deu ser cap a l'última temporada, quan desapareix en Mateu, però torna.
3: I és que no ho conec, no és mai.
0: I no sé què, si és temporada 4, 5... Bueno, és que no sé quantes em van fer, però és de les últimes ja, que després
3: temporada
0: es van a suïcidar.
3: 3, capítol 75.
0: Bueno, no sé quantes em van fer, però bueno, sí, és quan es retroben. Quan Mateu marxa. No,
3: hòstia, manta. Marc, molt bona.
0: Ni saga de poder, si jo vaig tornar a veure per 3CAT.
3: Vale, va, ara en ve una que, si no me l'encertes, jo crec que has de deixar de ser el director del 8 mil·límetres.
0: Perfecte.
3: 5.
10: Bien, dale estos papeles a tu padre para que los lea y los firme. Pasaremos a recogerlos mañana por la mañana.
3: Molt bé! La meva posició.
2: Hola,
1: ens renovem una temporada més.
2: El tio amb el paraigües, amb el seu ajudant, i surt el... Mikey, quédate dentro. I hi surt el... En Josh Brolin. Surt en Josh Brolin a buscar els papers.
3: I... Últim tall, aquest, però no pots dir res. L'has de deixar escoltar primer sencer.
11: Ritme musical, tenien unes guitarres, tenien un baix, tenien una bateria que s'havien de coordinar perquè sonés bé. Aquesta gent tenen un puto, una puta base de bombo, i una veu amb autotune.
12: Està guapo, sona guai.
11: Però si està molt bé, això. Aquesta gent ha descobert que amb un punt d'ordinador qualsevol retardat i energúmen pot fer música i actualment la gent li comprarà. Cago en Déu, triomfa qui vol. Per què, collons?
12: Com triomfava el rock en el seu moment, o com triomfava el jazz en el seu moment.
11: El rock en el seu moment. Tu saps a la banda tocant al mercat de la música viva. Ja s'ha acabat? A mi no m'agrada Oques Grasses, i el tio són gran músic. No m'agrada Obeses, i és un gran músic.
12: Hòstia,
11: el reggaeton, quina música necessites? Dóna'm un ordinador i et quedaré com en pastis a un bon ritme. Esclaré, pum, pum, i ara hi ficaré amb... I després tu, el mi primo, que cante con autotune. Venga la verga, venga la verga, dame la verga. I ja està, ja està. Dame ma gasolina, que és el tema de reggaeton. És el tema de reggaeton més escoltat, i és dame ma gasolina. No, o sigui, no em vinguis a donar lliçons de res.
12: Què està fet, això? Això no et vol fer...
11: La mateixa merda.
12: Que no ho és, Marc, collons. Surt dels barris pobres de Puerto Rico.
11: Els barris pobres de Puerto Rico.
12: Què has de venir a dir?
11: Em surt a la polla. I si el fentanil surt de San Francisco, vol dir que ens l'hem de menjar o què? És una merda. Surt dels barris vells de Puerto Rico, però han fet una merda. I olé, que surti. Perfecte.
12: És esnob, tio, dir que el reggaeton...
11: No, el que és esnob és vosaltres, que ara...
12: No ho és.
11: No, encara dura. El que és esnob és el que ara sortiu gent que li agrada el rock, el heavy, el punk, li agrada una mica tot, i que el reggaeton...
2: Tia santa de Déu, però...
1: Jo crec que és un dels millors moments de la temporada.
3: És el millor moment de la temporada.
1: A dins de l'estudi, que a més no es va emetre, evidentment, perquè estàvem a la pausa, o no sé què, estàvem escoltant algun trailer o alguna cosa, i jo crec que és un dels millors moments de la temporada.
3: Veníem d'alguna fumada de les d'en David Muñoz.
1: Sí, no me'n recordo.
3: I no sé com va anar derivant la
2: conversa. No sé quanta cara de vergonya i tot, se me'n va anar una mica la castanya, no?
1: Bueno, et vas esverar així, amb aquest temperament que sí, tens tu, però que a nosaltres ens agrada molt i que...
3: I que Marc, t'aprovem.
2: Home!
3: I et deixem continuar l'any que ve com a director del 8 mil·límetres.
2: Vale, doncs, hosti, gràcies, perquè és que, clar, pel·lícules amb Swahili. amb Bad Bunny per allà al mig. Que, clar, dic, hi ha pel·lícula i un cantant, perquè ja em sonava que era en Bad Bunny, dic, vale, Bullet Train. Ja em quadrava, però m'he quadrat en Bad Bunny. No, no, l'any que ve flipareu. Voleu versió original? Voleu versió original?
3: Jo el que vull és que no hi hagi concurs.
2: No, no, voleu versió original, 3 tasses.
1: Però potser sí que podem buscar un altre joc.
3: Sí,
2: bueno,
3: algo
2: ja buscaré un altre joc. No, no sé com serà. És que, clar, el joc de bandes sonores tampoc.
3: Ja t'ajudaré a pensar alguna cosa.
2: Pensem alguna cosa, que sigui amb so, evidentment, que no som a la tele.
3: No, no, clar. Ja hi donaré una volta.
2: Bé, un últim 8 mil·límetres carregat de sorpreses. Moltes gràcies, us estimo molt.
3: Nosaltres també.
2: Us estimo molt. En el fons, us estimo. Si a mi m'agrada fer això. A vegades em traieu d'aquí, sí. però m'ho passo molt bé, i quan faig el concurs també m'ho passo molt bé, només de pensar a l'Irene i l'Aida, és que ho faig perquè em sembla que vull veure les seves cares cagant-se amb tot i odiant-me, i dient
3: ja
2: quina
3: és...
2: merda, i l'Irene dient no la sé i passa, i és igual.
3: Lo meu crec que ha arribat ja al punt d'indefensió presa.
1: Sí, és com ja fas de dir, bueno, pues...
2: Fes el
1: ja
2: que vulguis.
3: Està. Saps aquells exàmens que podries fer i no els fas perquè has après que ets tonto? Doncs
1: sí,
3: és, que aquesta sóc jo.
1: Sí, que aplaudeixes no. I dius, vinga, va, nois, no es va morir?
2: Doncs buscarem una altra cosa.
3: Deixeu-me només dir que en Pol ens està escoltant. I que, com que ha estat còmplice de tot això, ell m'ha demanat, diu, sisplau, sisplau, avisa'm, i et desitjava molta merda.
2: Ma, moltes gràcies. He passat amb nota, Pol. Com no podia ser d'una altra manera, vull dir, he captat els Goonies en menys de 3 segons, 3 mil·lèsimes de segons. La primera ha costat més, però com no podia ser d'una altra manera,
3: Pol.
2: T'he
3: de dir que també...
2: I amb més dificultat que vosaltres.
3: I n'hem buscat que t'agraden.
2: Sí, no, sí, la... sí, la dels Goonies...
3: Vull dir, entenc que n'hi havia algunes amb mala llet.
2: Però ara, ara pensant, hagués fallat la dels Goonies i sí, m'haig de retirar. Haig de plegar, haig de plegar. I plegaria, encantat, perquè és que, hòstia... Però bé, bé, moltes gràcies a tots els que heu passat per aquí, a tota la gent, ja els he dit abans, però no em cansaré de repetir-ho, Irene, Aida, Pol, David, Sergi, que no ho veiem gaire, però bueno, Sergi Calle, Gerard Foses, Toni Serrano, Quim Cruselles i Marc Mosquera, amb l'Olivia, que va venir, també va venir el meu germà, en Carles Orra, tota la gent que ha passat pel 8 mil·límetres durant aquesta temporada. Moltes gràcies a tots, sense vosaltres no seria possible. Moltes gràcies a en David Osa, també. Jo sí que no seria possible sense en David Osa, perquè és l'únic que sap tocar els botons d'aquesta nau... no sé, com diria, una nau una mica boja i efímera. Però bé, el que sí us prometem és que tornarem la temporada vinent, segurament com sempre per l'octubre, amb Sant Sebastián, Cinema Oriental, com comencem sempre, Sitges, que aquest any esperarem ser-hi alguns dies, que em sembla que s'escau bé.
3: I per alguna ha de servir la hispanitat.
2: Ara. I amb més temes, com sempre, amb un nou concurs, que ja passarem, ja pensarem a veure quin és, que agradi més a tothom. I res, hem set els del 8 mil·límetres, tanquem temporada, ens en anem de vacances, vacances merescudes, gaudiu de l'estiu, i sobretot, no deixeu de veure pel·lícules. Gràcies a tots. Tornem per octubre. Salut i cinema. Adeu!